0: Mañana miramos a Madrid en este sábado, de momento sin cambios en lo meteorológico. Seguimos con cielos prácticamente despejados, las máximas que van a rondar hoy los 35 grados. Será a partir de mañana cuando empecemos ya a notar, sí, por fin, que se va el calor. 20 grados a esta hora en el centro de la capital. Y para los usuarios de metro, tengan en cuenta que durante todo el fin de semana está cortada la línea 6 entre Cuatro Caminos y Lucero, pasando por Moncloa. El motivo, pruebas para la automatización de esta línea. En el centro de la actualidad sigue el terremoto que ha provocado el desahucio de Mari Carmen. Lo último, la oferta que ayer hizo la empresa Urbagestión, propietaria del piso de la calle Sáiz de Baranda, propuesta de urgencia, dice en un comunicado, de urgencia. Ayer, dos días después de que la imagen de Mari Carmen saliendo de la que había sido su casa durante toda su vida en camilla, diera la vuelta al mundo.
1: Els dies 3 i 4 d'octubre torna Benvinguts a Pagès. Visita granges, horts i obradors d'arreu de Catalunya per conèixer i comprar de forma directa aliments locals. Reserva ara a benvingutsapagès.cat. T'esperem. El primer cap de setmana d'octubre serà una festa. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
2: En aquesta part del món hi ha una supercomputadora que investiga el que encara no existeix. Aquí fem lleis per a que tothom pugui tenir casa.
3: I supem a les millors taules del món.
4: En aquesta terra protegim i acollim.
5: Fem barri i fem pinya.
6: I fem i no deixem de fer.
7: El futur és aquí. Tot el que Catalunya posa al teu abast a gent.cat/serveis.
8: Potser vivim a l'indret amb més futur del món.
9: Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
10: El Club Caprabo fa 30 anys que t'ajuda a estalviar i ho celebrem aquest dissabte 26 de setembre amb un 25% de descompte en begudes acumulat a la teva targeta Club Caprabo amb una compra mínima de 15 euros. Vols estalviar amb mi? Caprabo. Més informació a caprabo.com.
11: Ser bomber o bombera és molt més que una feina. És posar força, vocació i compromís en un projecte col·lectiu al servei de tothom. Si vols contribuir a una Catalunya més segura, aquest és el teu lloc. Nova convocatòria d'accés al cos de bombers de la Generalitat. Fins al 29 de setembre, el 40% de les places estan reservades per a dones. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
12: 200 grams de carn picada, una culleradeta de sal i un pessic de sucre. La recepta del sofregit dels diumenges te la saps de memòria. Però saps també que les empreses tenen un termini per respondre a les reclamacions i si no ho fan, pots anar a l'oficina de consum del teu municipi? A l'Agència Catalana del Consum t'ajudem a conèixer els teus drets perquè te'ls sàpigues tan bé com les receptes de tota la vida. Troba'n més informació a consum.gencat.cat. Els teus drets de memòria. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
13: Cadena SER i SER Catalunya. El so de la vida. A la cadena SER i SER Catalunya... Gemma Alegrí.
14: Bon dia, dissabte 26 de setembre, dissabte de temperatures altes, tot i que una mica menys que les d'ahir. Núria Serau, bon dia.
15: Hola, molt bon dia. Tenim per davant el primer cap de setmana de tardor, amb unes temperatures màximes que reculen, tot i això continuarem amb calor. I hem d'aprofitar aquest cap de setmana perquè la nova setmana ve amb canvis baixant les temperatures i torna la pluja. Però aquest cap de setmana hem de parlar de tranquil·litat. Ara mateix tenim alguns núvols baixos, al prelitoral de Tarragona, tot estira, veurem alguns núvols alts, demà són una mica més presents. I avui les temperatures màximes baixant de l'ordre d'uns 4 graus respecte a ahir, on no es notarà tant aquest descens serà l'Empordà. Moltes màximes es mouren entre els 28 i 32 graus. Ara mateix els termòmetres van des dels 11 graus a Girona, 16 a Lleida, 21 a Tarragona i 22 a Barcelona.
14: Repassem ara l'actualitat informativa. En ple debat sobre la crisi de l'habitatge, Sumar s'ha obert a negociar les rebaixes fiscals que demana Junts per Catalunya per arribar a un acord per un nou decret. Els de Puigdemont asseguren que la sintonia amb els socialistes és bona, però de moment mantenen diferències en els plantejaments dels diversos socis de la majoria del Congrés, Xavier Abelló.
16: Tant Junts com Sumar expressen bones intencions que les converses obertes puguin desembocar en un acord, però les ambicions són diferents. Sumar vol la prohibició dels desnonaments i la pròrroga dels lloguers, mentre Junts ho vol limitar als fons voltors i lligar-ho a bonificacions fiscals pels qui paguen lloguer hipoteca. En tot cas, el ministre Ernest Urtasun de Sumar està disposat a explorar l'acord. Declaracions a l'Hoy por Hoy.
17: Si para que Junts pueda entrar en un acuerdo tenemos que discutir posibles bonificaciones fiscales de un propietario al que le afecta la pròrroga, pues nosotros estamos dispuestos a afrontar ese debate.
16: I Junts també es mostra optimista. Míriam Nogueras a l'equip.
18: Que les veuen amb bons ulls és la darrera notícia que nosaltres tenim.
16: L'altra peça de l'equació, però, és Podemos, que exigeix al govern que no rebaixi la moratòria antidesnonament si vol el seu suport.
14: Això mentre les últimes hores ha reaparegut un altre nom polític.
19: Si en algun moment sóc especialment útil per fer alguna cosa en concret, com va ser el cas de l'alcaldia de
14: Barcelona. El de l'exalcaldessa de Barcelona, de Colau, que s'ha mostrat disposada a ser candidata d'un front ampli que aglutini les forces d'esquerres a les properes eleccions. El seu entorn, però, demana prudència. La cimera del govern amb els partits de l'oposició per intentar pal·liar la crisi al sector de l'educació ha acabat sense concrecions. L'executiu ha anunciat només dos grups de treball per abordar el futur de l'educació i l'horitzó d'invertir-hi fins a un 6% del PIB. Vox ha estat l'únic partit que no hi ha assistit. En canvi, sí que ha estat clau a Lleida per tornar a prohibir el burca i el niqab als espais públics. L'Ajuntament socialista ha aprovat la nova ordenança de civisme gràcies als vots de Junts i Vox, en contra els comuns Esquerra i el Partit Popular. És el segon cop que la paeria intenta regular l'ús del burca després que el Suprem ho tombés fa 13 anys. Més detalls, Ràdio Ulla i de Maricel Benavarre.
20: L'alcalde Félix Larrosa ha explicat que és l'Ajuntament el competent en la regulació de l'espai públic i, per tant, anar tapat fins al punt que no es vegin els ulls de la persona és igual de punible que anar despullat. A més, segons ha dit, l'islam no diu res ni de burca ni de niqab.
21: Per tant, hem d'explicar a aquestes dones que no tenen l'obligació de sortir així al carrer i, a més, que han de participar activament de la dinàmica de la ciutat. Perquè, sens el contrari, no és possible. I la vocació d'aquesta ordenança és civisme i convivència.
20: L'ordenança aprovada preveu multes d'entre 400 i 750 euros per qui porti burca o niqab.
14: Publicitat i tornem.
2: En aquesta part del món hi ha una supercomputadora que investiga el que encara no existeix. Aquí fem lleis per a que tothom pugui tenir casa.
3: I supem a les millors taules del món.
4: En aquesta terra protegim i acollim.
5: Fem barri i fem pinya.
6: I fem, i no deixem de fer.
7: El futur és aquí. Tot el que Catalunya posa al teu abast a gent.cat/serveis.
8: Potser vivim a l'indret amb més futur del món.
9: Generalitat de Catalunya.
15: El govern de tothom.
22: Darrere d'un iogurt ecològic hi ha molt més del que penses. Ingredients ecològics i tècniques que preserven la qualitat dels aliments. Compromís amb el benestar animal i controls que porten seguretat i confiança. Busca l'Eurofulla, garantia de qualitat ecològica. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
11: Ser bomber o bombera és molt més que una feina. És posar força, vocació i compromís en un projecte col·lectiu al servei de tothom. Si vols contribuir a una Catalunya més segura, aquest és el teu lloc. Nova convocatòria d'accés al cos de bombers de la Generalitat. Fins al 29 de setembre, el 40% de les places estan reservades per a dones. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
1: Els dies 3 i 4 d'octubre torna Benvinguts a Pagès. Visita granges, horts i obradors d'arreu de Catalunya per conèixer i comprar de forma directa aliments locals. Reserva ara a benvingutsapagès.cat. T'esperem. El primer cap de setmana d'octubre serà una festa. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
23: Estàs feta d'aigua, quasi tan escapes.
13: Cadena SER i SER Catalunya. El so de la vida.
14: Menys de dos minuts i seran les 9 del matí. Llibertat per la parella de l'arquitecte Josep Juan Pera, acusada de la seva mort. L'empresari té 3 dies per pagar una fiança de 80.000 euros. Ho haurà d'ingressar a presó, Andrea Villòria.
24: Sí, el jutjat li ha retirat el passaport i li prohibeix sortir del país i li dona aquests 3 dies per dipositar aquesta fiança de 80.000 euros que s'ha calculat en relació amb els seus ingressos, ja que és una empresària hotelera.
25: Buenas tardes, ¿cómo ha ido la declaración? Vamos. Sí.
24: Aquest és el moment en què Belén López, així com es diu l'acusada, sortia del jutjat de Viella i pujava un cotxe per tornar a casa seva a Madrid. Està acusada de l'homicidi de Josep Joan Pera. Els Mossos sospiten de la seva actitud, ja que no va trucar a emergències quan l'home va morir a casa, no va respondre a les trucades d'amics i familiars i quan aquests van irrompre i van trobar el cos, també la van veure amb ella molt alterada dient que l'estava ressuscitant.
14: Anem amb els esports. La selecció espanyola juga aquesta nit. Ana Palet, bon dia. Ana Palet,
0: Bon dia, un primer partit molt exigent per la selecció espanyola en aquesta aturada de seleccions, amb fins a 7 blaugranes com a base de l'equip. Eric García apunta l'11 titular, al lateral dret cobrint la baixa de Pedro Porro. També apunta la titularitat Rodrigo Hernández, el capità i fitxatge estrella del Barça aquest estiu.
10: He caído en un club muy importante y con ganas de hacer cosas muy importantes, así que solo te puedo decir que...
14: Amb els esports arribem a les 9 del matí.
12: A vivir que son dos días, con Javier del Pino.
16: Y en A Vivir, lo primero la información con María Ibáñez. Buenos días.
17: ¿Qué tal, Javier? Buenos días. Los modelos de OpenAI intentaron acceder sin autorización a webs de las agencias del gobierno de Estados Unidos, según publica el New York Times. Se desvela en la misma semana en la que hemos conocido también que un agente de inteligencia artificial desarrollado por la misma tecnológica accedió sin autorización en junio a un portal del Sistema Público de Salud de Australia. Javier Llaneza, buenos días.
18: Buenos días. Dice el diario americano que estos incidentes forman parte de una serie de comportamientos no previstos detectados en agentes de OpenAI, la empresa de Sam Altman, diseñados para realizar tareas de búsqueda y recopilación de información. En algunos de los casos que menciona la investigación, cuando los sistemas no eran capaces de conseguir determinados datos por la vía de búsquedas habituales, comenzaban a explorar vulnerabilidades de las páginas con el objetivo de intentar acceder a información restringida. La Comisión de Bolsa y Valores y el Departamento de Comercio de Estados Unidos son algunos de los objetivos identificados. Los agentes accedieron a datos del centro, según confirmó la propia OpenAI, que además investiga un acceso a la página del Departamento de Educación. La compañía ha señalado que está notificando a terceros afectados y que la investigación podría prolongarse durante meses.
17: También en Estados Unidos, la CNN denuncia que Trump no les permite acceder al avión presidencial. La cadena estadounidense no podrá acompañar al presidente en su viaje a Tennessee de este sábado. Trump intenta agotar el cartucho de restringir como pueda la prensa, en este caso prohibiendo el acceso al Air Force One. Ocurre tras la orden judicial que revoca el veto que le impuso a esta cadena, a la CNN y al medio digital político para asistir a las ruedas de prensa en la Casa Blanca. Y aquí en España, el desahucio de Mari Carmen atraviesa la actualidad también este sábado. Ha sido el punto de inflexión para que las fuerzas políticas aceleren las negociaciones para que llegue al próximo Consejo de Ministros el decreto de vivienda. Se espera un fin de semana intenso de contactos. Para esta tarde el Sindicato de Inquilinas ha convocado una concentración en Madrid a las 6:30 de la tarde bajo el lema Ni una Mari Carmen más.
26: Cadena SER. Servicios informativos. Toda la información y lo más destacado de la actualidad en cadenaser.com y la aplicación de la SER.
27: En Lidl seguimos batiendo el récord del ahorro. Este superfinde con Lidl Plus elige bananas a 0,99 y ahorra un 33%. Y 200 gramos de bacon ahumado a 1,49 y ahorra un 21%. No aplicable en Canarias. Lidl, vale la pena.
28: Llegan los días de belleza del Corte Inglés. Con el 20% de regalo para una segunda compra de alta perfumería, cosmética y para farmacia. Recuerda, solo hasta el 7 de octubre consigue un 20% de regalo en los días de belleza del Corte Inglés. Consulta condiciones en nuestras tiendas web y app.
29: Un mes después de los terremotos de Venezuela, el balance de la tragedia es desolador. Tras la fase inicial de rescate y atención urgente, Cáritas Venezuela inicia una etapa decisiva de reconstrucción que requiere un esfuerzo sostenido en el tiempo. Venezuela te necesita más que nunca. Colabora en caritas.es o a través del Bizum 00089.
30: Ni uno, ni dos, ni tres, ni quince, ni veintitrés, 25. Llega a los 25 días de ahorro con precios pensados para ahorrar más. Como los filetes Primera B Vacuno Villa del Monte a 14,95 el kilo hasta el 26 de septiembre.
31: En Alcampo sales ganando.
32: ¿Un amigo? Bueno, un amigo es simplemente eso. Alguien que siempre está. Te levanta cuando ya no quedan fuerzas y hasta celebra tus éxitos como si fueran suyos.
33: No hay nada más humano que ayudar y ser ayudado. Santa Lucía, una vida contigo.
34: Comprando en Aldi comes bien y ahorras hasta 200 euros al mes.
35: ¿Qué al año serían?
36: Uno, dos,
34: más tres. De 2.400 euros.
35: ¡Ya me has descontado! Esta semana la banana a 0,99 el kilo.
34: Y el lomo de cerdo extra tierno a 3,79 el pack. Más info en aldi.es. Aldi.
35: ¡Qué poco cuesta comprar bien!
37: Buenos días. En el sorteo de Eurojackpot de ayer, la combinación ganadora ha sido...
38: 2, 7, 10, 29 y 30.
1: soles 5 y 10.
37: Consulta si has resultado ganador a tu vendedor en juegos11.es o a través de la aplicación Mi Vendedor 11. Recuerda, con Eurojackpot de la 11, todos los martes y viernes hay botes millonarios. 11. Bien jugado.
2: Imagina la teva casa perfecta, sense cap preocupació. Una fuita elèctrica, una porta que no tanca, o potser vols una cuina nova i moderna. No busquis més. Cuines Navarcle s'encarrega de tot. Electricistes, fusters, paletes, fins a la instal·lació de qualsevol tipus de finestres d'alumini. Ho fem tot amb qualitat i experiència.
3: Cuines Navarcles t'ho posa fàcil. Ens trobaràs a l'Avinguda de les Bases 49 de Manresa al telèfon 93 877 2803 o bé a Artés al 93 830 5903. Truca'ns i demana'ns pressupost sense compromís.
2: Cuines Navarcles, tot amb una sola mà.
26: Carrusel Deportivo con Dani Garrido. Cadena Ser.
4: La Cadena Ser presenta El placer de escuchar.
5: En apenas unos minutos, la plácida reunión dio paso a una auténtica algarabía de voces y risas. Justo entonces, llamaron por teléfono. Era Isabel, la hija mayor. Celine descolgó el inalámbrico y volviéndose de vez en cuando a guiñar el ojo a Iván, cuchicheó por espacio de varios minutos. Luego fueron poniéndose los demás, Claire, Michelle, Charlotte, Claire otra vez, para decir más o menos las mismas cosas, menores, intrascendentes. ¿Estamos bien? ¿Qué tal tú? ¿Qué tiempo hace en París? A ver si vienes pronto por aquí. Sus frases quedaban frecuentemente a medias, interrumpidas por exclamaciones y risas que sonaban como gorjeos. Iván pensó que la familia era eso, no tener nada que decirse, pero querer decírselo.
6: Fin de temporada. Ignacio Martínez de Pisón, 2020.
4: Cadena Ser. El placer de escuchar.

0: només es pot triar, remenar, comprar el bon producte, sinó t'ensenyen a cuinar. Hi han demostracions. Mira, aquests dies ensenyen a fer cuixes de conill farcides amb pera de Lleida, o corder marinat amb mel i vinagre, o coca d'herbes aromàtiques del Pirineu amb cabrit de taüll. Els famosos cargols també es poden tastar, eh? De la cuina tradicional lleidatana, quin és el teu plat favorit?
1: Potser, ja sé que és molt tòpic, però m'agraden molt els caragols. A més, els cuino bé, vull dir...
0: Soc
1: un lleidatà com toca, diguéssim.
0: Com es cuines? Com s'han de cuinar?
1: Jo els faig a la llauna, evidentment, i els faig amb... Bueno, tenen molt toc especial, però tenen
0: aquest que no diràs,
1: una miqueta d'all d'oli, una miqueta de conyac, bueno, com es fan els caragols, el pebre, tot plegat, i la sal, sense sal de caragols, evidentment.
0: Sí, ara... Ara que plogui, no, em deies? Perquè
1: sí,
0: si no,
1: perquè
0: plou,
1: no
0: si no plou, no surten i no hi ha caragols.
1: Ara mateix en tenim caragols. Els caragols estan entelats, estan amagats, diguéssim, perquè no hi ha aigua, perquè sortint ha de ploure. Mm. Però sí que és veritat, però a banda dels caragols, evidentment, aquí la sort que tenim és que podem provar, com deies molt bé, en diferents estants, sobretot el de la Diputació de Lleida, que sota la marca Gust de Lleida, que per nosaltres és fonamental, que és una marca que està creixent moltíssim, doncs estem fent constantment show cooking, la gent s'ho està passant molt bé, però també ho està fent l'estant de la Paeria de Lleida o l'estant de la Generalitat. Però jo us recomano que vingueu també al de la Diputació de Lleida, perquè no parem, som show cooks interessantíssims, ensenyem a cuinar, però a més, allò que cuinem després ho podeu tastar, eh? Vull dir que
2: això
1: agrada moltíssim i per això tenim tanta gent a l'estant.
0: I què té a veure el gust de Lleida amb el bàsquet?
1: Doncs molt, perquè estem parlant de talent de territori. Estem parlant de talent de territori, o sigui, tenim un gran talent pel que fa als productors, pel que fa també als restauradors, però és que tenim un gran talent també en l'àmbit esportiu.
0: És que hem vist aquí unes noies que han entrat aquí a l'estant on estem.
1: I si fas
0: altes win-win... com Clàudia Carcarons.
2: Fixa't tu, que és molt dir.
1: I aquí hem fet una aliança de l'esport, que érem molt bons, tenim equips a les divisions d'honor de cada un dels seus diferents esports, i després hem volgut també afegir-hi doncs, aquesta aliança amb els productors i restauradors. I crec que està sortint molt bé. Mm. Ens ho estem passant molt bé ells, nosaltres, els restauradors veuen que és una bona eina per fer-ne publicitat, per conèixer el producte de Lleida, i els esportistes ho estan passant també molt bé. Ahir va venir, els que van venir ahir, a banda de venir aquí, nosaltres fem alguns tastets, després surten i van a fer compres, eh? Ahir va venir Força Lleida, per exemple, m'han dit que quan van sortir de l'estant, de la Diputació de Lleida, després de fer les fotos de rigor, no van parar. O sigui, tot allò que van provar, llavors ho volien comprar. Vull dir que això és magnífic.
0: Fer gasto és magnífic.
2: Que ens deixin alguna cosa ara.
1: Per això fem el producte.
0: Home, clar. Bé, a més de la Diputació, que participa en una proposta molt interessant, que són la dels llibres, perquè, evidentment, aquests productes es poden menjar, es poden cuinar, però també es pot llegir, eh?
1: Sí. Una manera de difondre el producte, evidentment, és ficar-lo damunt del paper, perquè el producte és divertit, t'ho passes bé, però el producte al darrere hi ha una història, hi ha una dimensió social, hi ha una dimensió cultural, i el que hem volgut, ho vam fer primer amb l'oli, amb un llibre que es diu Terra d'Olis. Ara també hem fet un llibre
0: vins,
1: que es diu Terra de Vins,
0: sí.
1: I crec que és anar explicant aquells productes que tenim, perquè també quedi per escrit, explicant tota la seva història, diguéssim, però també en quina situació ens trobem actualment, com tenim el producte i com el podem valorar.
0: Sí, a més, un producte que també et pot convidar a conèixer el territori, el país, on, a veure, ara que parlàvem de vins, el més emblemàtic és l'enoturisme, però segur que podem posar més exemples.
1: Sí,
0: no?
1: També l'olioturisme també s'està fent. Abans d'ahir presentàvem a l'Institut d'Estudis Ardents, justament on vau venir vosaltres, doncs també la ruta dels vins, en què marquem diferents rutes perquè la gent pugui anar provant, doncs, a les diferents bodegues que tenim al territori, és divertidíssim, i a més, és no solament hi ha el vi, sinó que al seu entorn hi ha tot un àmbit de patrimoni, de cultura. Crec que és una magnífica excusa, el vi o l'oli, per conèixer un territori.
0: A mi m'encanten els arbres, els fruiters, quan estan florits.
1: Aquesta és l'altra oferta.
0: Uau.
1: Quan arriba el moment...
0: Quines imatges, eh?
1: Com sabeu molt bé, el Baix Segrià, i ara en altres zones, doncs el que fan és promoure la visita, i és bastant important, de persones, de gaudir d'aquesta floració. Van començar els japonesos, ens ho van descobrir ells,
0: sí?
1: I ara ja tenim... Sí, perquè ells això ho gaudien, i ara ho sabem gaudir nosaltres. Va més enllà fins i tot de la pròpia admiració. És un moment de pau, un moment de tranquil·litat, viure allà al mig del camp. Ho recomano moltíssim.
0: I sense mòbil, si pot ser, no? Bueno, mòbil
1: sí.
0: Per treure la foto i ja està. O sigui,
1: sí.
0: Fer la foto i cap a la butxaca. Doncs teniu fins demà per venir aquí a assaborir el gust de Lleida, tots aquests productes, a la Fira de Lleida, president de la Diputació. Gràcies, com sempre, per obrir-nos les portes.
1: Veniu a Lleida, estem molt contents que tot és comèdia estigui aquí, perquè al final el gust de Lleida volem que arribi tot arreu i vosaltres ens feu possible que hi puguem arribar. Moltíssimes gràcies.
0: Doncs no ens movem d'aquí, gràcies, Joan Terrar. Seguim, a més, tot és comèdia a la sèrie Ser Catalunya. Estar. I no voler canviar.
3: és comèdia, amb Màxim Castillo.
0: Doncs ho hem dit i ho complim. Aquí tenim professionals que ens acompanyen, evidentment, a parlar de cuina, de gastronomia, de producte. Podem saludar a aquesta hora en Javier Campos, sommelier i un dels impulsors de l'Acadèmia de Gastronomia de Lleida. Com està, Javier?
4: Què tal? Molt bon dia.
0: Que us acabeu de presentar en societat, ara, res, fa un parell d'hores aquí.
4: Exacte, exacte. Fixa't que per nosaltres és un dia gran, ja no només per la fira, sinó perquè han donat a conèixer a mitjans de comunicació, a la ciutadania i a molts de productors, també, el que és l'Acadèmia de Gastronomia de Lleida.
0: Ara en parlarem, eh? I tant. Deixa també que digui el bon dia a l'Òscar Balcells, del Sindicat de Terrers. Com estàs, Òscar?
5: Hola, què tal? Molt bon dia.
0: Bon dia. Per qui no conegui aquest projecte, abans de micro tancats, t'ho he demanat, eh? Però a veure, és que és molt difícil trobar una paraula, només una, que defineixi el Sindicat de Terrers, perquè no és un, és un restaurant, sí, però no només, ni molt menys.
5: Sí, bé, el Sindicat de Terrers és un petit complex turístic que es compon de restaurant, d'apartaments, fins i tot tenim una petita merceria, hem fet un centre BTT, un centre trail running, de senderisme també. Bé, tenim una sèrie de fronts oberts que es complementen entre si per a que la gent, quan arribi a Terrers, que precisament és un poble molt bonic, és un pessebre.
0: I de molt pocs veïns.
5: I, sí, sí, la veritat és que hi viuen unes 90 persones. Mm. És un poble molt, molt arreglat, que dona gust i dona pau, doncs, passejar pels seus carrers. Mm.
0: Heu aconseguit portar no només gent que ve a visitar la zona, sinó que també ha decidit venir a viure a Terrers, sí, també, perquè heu creat feina, no?, amb el sindicat.
5: Sí, sí, sí. La veritat és que, bueno, nosaltres portem 3 anys i mig, encara no, hem creat llocs de feina fixes durant tot l'any. Mm. Clar, què és el que passa? Que també hi ha a Terrers existeix una problemàtica, igual que existeixen a molts pobles, bueno, i a les ciutats, a tot arreu, podrem dir que és la falta d'habitatge. Llavors aquest...
0: O sigui, és... això és important de dir, que no és patrimoni només de les grans ciutats, on els preus estan pels núvols, sí, hi ha poca oferta...
5: Això mateix, sí que és veritat que hi ha cases doncs, antigues, doncs, que potser costa que els propietaris doncs, les venguin o les arreglin, però no és un problema només de les ciutats, amb molts pobles de Catalunya doncs existeix aquest problema.
0: Ja. Territori també és gastronomia, o és essencialment, potser, gastronomia? Això vosaltres, els acadèmics, ho penseu, rumieu, eh?
4: I tant que sí. Fixa't que nosaltres no podem concebre la gastronomia sense cultura, sense territori, sense les persones, sense la història.
0: Clar, clar. En aquest sentit, què fa una acadèmia de gastronomia?
4: Doncs,
0: pregunta bàsica.
4: Sí, no, i a més avui me l'han fet molts de cops. Mira, nosaltres el que volem fer és crear un espai on tinguin cabuda tots. I és important perquè, per exemple, Gust de Lleida ho està fent molt bé, no? des de la Diputació ho estan fent molt bé. Llavors nosaltres el que volem és aportar, sumar, coaccionar a productors, coaccionar a restauradors, coaccionar a cuiners, coaccionar a gent que s'ha dedicat durant molt de temps a la gastronomia, a la defensa del producte i de la gastronomia a Terres de Lleida, que curiosament, sent la demarcació més gran de Catalunya i curiosament sent el rebost de Catalunya, doncs estem així una mica com en segon terme, no? Potser també per culpa nostra, perquè no ens ho creiem lo suficient, però és el moment de...
2: De pujar l'autoestima.
4: De pujar i de dir, carai, que estem aquí i tenim això, tenim allò, tenim talent, tenim molta gent, tenim molt de producte, tenim a persones fantàstiques que durant molt de temps han estat alçant la veu i fent ressò de la gastronomia i de tot el que comporta Lleida a nivell de territori. Mm. I això és el que vol fer l'Acadèmia de Gastronomia de Lleida, aglutinar a totes aquestes persones, donar a conèixer, fer-se ressò i també donar reconeixement, sobretot reconeixement.
0: Sí, sí, és que és això, ens ho hem de creure, però també ho hem de transmetre. O sigui, la comunicació, el màrqueting, no? Vull dir, no passa res, vull dir, també. És una cosa que s'ha de fer, no? El Sindicat de Terrers
5: Sí, sí, sí, la veritat és que a veure, la nostra orientació també, vull dir, nosaltres treballem una sèrie d'eixos, que són, tenim quatre eixos dintre del pla estratègic, tenim quatre eixos que són complementaris, vull dir, que són generadors, i al final tenim altres eixos que són generadors receptors. Al final, nosaltres ocuparem forfet per fer senderisme, però sí que és veritat que els senderistes o els beteteros doncs venen després als morsats, etc. Actualment, per exemple, doncs gràcies a això, el 15% de la facturació de la restauració del sindicat doncs ve gràcies a aquest tipus de públic. Però podríem parlar també de l'eix cultural, de l'eix patrimonial, de l'eix dels elements ambientals, etc. I tot això s'ha de comunicar. I la comunicació s'ha de veure, almenys nosaltres ho veiem així, com una inversió i no com una despesa. És necessari, i més avui en dia, amb el tema de les xarxes, doncs comunicar tots els nostres projectes.
0: Parlàvem de una de les potes essencials d'aquesta Fira Mos són les demostracions. El sindicat em sembla que també n'heu fet alguna.
2: Sí, vosaltres veniu ara de fer una demostració de plats sense gluten, sense lactosa, vegans, no?
5: Sí.
2: És una mica la nova cuina, o sigui, cal adaptar-se a aquestes...
5: Nosaltres la proposta principal del sindicat de Tarrés, de la part de restauració, és el bufet garriguenc. És un bufet mixte, podríem dir, que amb una, és una part que és un bufet doncs, habitual, però amb productes locals, per exemple, tenim 32-33 classes de formatge, tenim un bufet d'olis, amb 30 olis.
0: Tots d'aquí?
5: No tots són d'aquí, perquè és impossible, però sí que procurem que sigui doncs, la gran majoria d'aquí. Però tenim un bufet d'olis que, amb 30 olis que tots són d'aquí. Tenim els millors olis, després també tenim una sèrie de plats doncs, tradicionals, com potser la carn d'olla, els canelons, etc., no? Fet de postres, i nosaltres tenim molt clar una cosa, per exemple, si vosaltres veieu la nostra carta, nosaltres no tenim ni Riojas, ni Riberas del Duero, ni Somontanos, tot és vi de Costes del Segre i el més pròxims a lo que és, Tarrés. Tenim una cosa molt clara, també, que si no som nosaltres qui ens ajudem, doncs no vindran de fora a fer-ho. El mateix passa amb els productes. Procurem comprar els pagesos de la zona, el territori, perquè realment són els que cuiden doncs, els camps. Són realment qui farà de jardiners de les nostres terres. Doncs ells, si no col·laborem amb ells, doncs al final doncs serà...
0: Jo que sóc de la... En Javier també és sommelier.
4: Sí,
0: vull dir que quan ha parlat de vi, el senyor del sindicat Tarrés ha obert els ulls. Això m'ha fet pensar, i amb tot el que estava comentant ara, jo que sóc de la zona de Girona, sempre hi havia hagut moltes queixes de D.O.s d'edat, penso en la D.O. Empordà, de que les cartes dels restaurants hi faltaven els vins de la zona.
4: Sí, això és un mal endèmic que està estès a tot el territori. No té cap sentit... tenir cellers aquí a la vora, a tenir producte de proximitat en lo que parlem del vi, òbviament, i tenir un vi d'un altre D.O. que no sigui d'aquí. N'hi ha molta gent que ho fa pel tema del preu, però també se fa una mica per desconeixement. I sobretot se fa per falta de formació en la restauració. És lamentable, val? Però n'hi ha gent que coneix coses que no són d'aquí, que quan les coneix diu ostres, això està molt bo, és que està molt bo de fa molt de temps, per què continuem fent i bevent coses que no són d'aquí, que està bé conèixer coses de fora i està bé conèixer gastronomia, conèixer vins i conèixer coses de fora, està molt bé, però per lògica ara que se'ns ompli tant la boca de sostenibilitat i de proximitat, carai, la sostenibilitat i la proximitat no només està en el producte que hi ha al plat, també està en el producte que està a la copa.
0: Aquí l'acadèmia té camí per córrer, no?
4: Sí.
0: Feina a fer l'acadèmia de gastronomia.
4: Aquí tenim de donar molts de cops de pala. Perquè...
0: a on apuntareu primer?
4: A on toque. perquè sí, realment hi ha que defensar això i sobretot ajudar... Val? Als companys de la Déu Costa del Segre i a tots els companys de cellers que estiguen en Déu o no estiguen en Déu, dona igual, però que siguin d'aquí de la demarcació de Lleida, és important donar-lo a conèixer i és important ajudar-los a que cada dia un restaurant més, una petita copa més, un petit consumidor més conegui els vins d'aquí i sigui consumidor habitual del producte d'aquí a l'Ardeny. Mm.
0: El preu pot ser un fre? Abans has esmentat el tema dels preus? O...
4: No necessàriament, perquè moltes vegades estem parlant de que, per exemple, parlo dels restaurants que fiquen el vi de copa, val, o el vi de menú. Mm.
0: Què li poso? Vi amb gasosa. Val, típic i et fan...
4: Sí, bueno, però és que... Bueno,
0: la gerra petita amb vi.
4: Val, però és que pot ser vi d'aquí, també.
0: Sí, sí, sí.
4: Val, llavors, o sigui, el vi a granel, el vi en backing box, el vi de tirada, pot ser perfectament d'aquí. Mm. Llavors, és preferible tenir un vi d'aquí que no pas un vi de fora, perquè al fin i al cap, és que torno a dir, que se'ns ompli la boca de proximitat i de sostenibilitat i fem portar un vi de Valdepeñas, que hi han de molt bons, a Valdepeñas, o sigui, però no té massa sentit.
0: Continuarem parlant d'aquesta qüestió. Per anar acabant, Terrés, un plat d'aquest bufet. Estem en un espai de gastronomia, de gust de Lleida. Què em recomanaria?
5: Bé, nosaltres, doncs, el que és més significat de la nostra proposta és el bufet garriguenc. El plat, el que més agafa la gent dintre del bufet és la cardolla. La cardolla, però sigui estiu, sigui hivern.
0: Parlem-ne amb la calor i tot?
5: Sí, sí, no, però el que passa és que a l'estiu el que la gent no agafa la sopa. És a dir, nosaltres al bufet el que fem és expliquem com funcionem, també un tema de seguretat alimentària, hi ha plats que s'agafen ells, però després hi ha plats que també servim nosaltres. Mm. És un model divertit. I llavors la cardolla la tenen a la seva disposició. I un dels plats que portem nosaltres, com poden ser els canelons, etc., doncs és la sopa. A l'estiu la gent no demana tanta sopa, però sí que agafa la cardolla. No? I la cardolla, doncs, com és fet... Bueno, de fet, els clients ens diuen, ostres, que m'ha recordat el plat que feia la meva patrina. Mm. No? Vull dir, la botifarra, el morro, etcètera, no? I és realment el que més surt.
0: Jo m'esperaré que faci una miqueta de fred, que baixin les temperatures, perquè jo sóc també molt de cardolla, molt, molt. Acabo. Si us pregunten quin gust té Lleida, tenim aquesta marca, Gust de Lleida, que agrupa tota la producció i tal, però quin diríeu que és el gust de Lleida?
5: Bé, jo diria que és un gust autèntic, singular, únic.
0: Em serveix. Javier.
4: Bueno, jo diria que és un gust desconegut encara. Mm. Val? Jo diria que és un gust desconegut i precisament per això estem aquí, per donar-lo a conèixer.
0: Pues ja està. Us anirem seguint la pista a l'Acadèmia de Gastronomia, Javier Campo i Òscar Balcells. Enhorabona per aquest format, el Sindicat de Terrés, i com esteu animant. Bé, una zona doncs, afectada com tantes pel despoblament rural, no?
5: Sí, la veritat és que les Garrigues és una comarca molt afectada pel despoblament. És una comarca, sobretot on estem nosaltres, una comarca que històricament ha sigut de pas de Lleida a la platja. T'has de desviar expressament per anar a Terrés i a més ara doncs, que hi ha fons anys que l'autopista és gratuïta, doncs no passa tanta gent per la carretera nacional, doncs clar, cal fer molts més esforços per captar la gent perquè vingui de fora i faci l'esforç per venir a Terrés.
0: Doncs gràcies per venir fins aquí, fins a la Fira Mos de Lleida i participar en aquest Tot és Comèdia especial. Merci.
4: Moltes gràcies.
0: Són 2:15. Seguim en directe aquí a la Sèrie Ser Catalunya.
3: Tot és Comèdia. Dissabtes i diumenges d'1 a 2 del migdia amb Màxim Castillo.

0: Seguim en directe des de la Fira Mos de Lleida, el Tot és Comèdia de Ser Catalunya. Clàudia, i ara, mentre sonava aquesta música, hem viscut una escena molt divertida.
1: Ens han plantat un cistell.
0: Ens han plantat un cistell, però un cistell
1: amb
0: que...
1: Amb un pa...
0: No, un. Diverses varietats de pa.
1: Exacte.
0: Una cosa que fa un goig de veure, farem unes fotografies i després
1: per favor
0: les posarem a les xarxes del programa. Recordeu que tots els continguts d'aquest programa especial i la resta de Tot és Comèdia els podeu recuperar a través de l'aplicació de la cadena SER, posant com a emissora favorita SER Catalunya i també al nostre web, sercatalunya.cat. Continuem parlant ara de producte perquè tenim, per exemple, el pa com el que fan al forn Pa d'Abans d'en Pier Uspí i Remi Martinazzo. He dit bé els vostres noms? Bon dia, eh?
2: Hola, perfecte, bon dia.
0: Què tal? Molt bé. Bueno, poder li faltar una mica més d'accent, no?
2: Sí, no sé, però...
0: Què fan dos francesos com vosaltres per unes terres de Lleida com aquestes?
3: Oye, es una historia muy larga, pero te la resumí en un momento.
0: Story short.
3: Nos hemos encontrado en Dubái trabajando de otra cosa, porque ambos trabajamos en hoteles antes. Padres y abuelos panaderos.
0: Sí.
3: Nos hemos conectado valores, proyecto, y un día dijimos, hasta aquí hemos llegado de lo antiguo, nos vamos para allá, montamos lo nuestro, y eso es coger un relevo de una persona
0: però,
3: que se jubilaba.
0: Però podíeu haber triat qualsevol altre lloc del planeta. Per què terres de Lleida?
3: Bueno, porque mi pareja vive por aquí.
0: Ay, el amor.
3: Y que hemos encontrado un horno que unas personas se jubilaban, y la verdad que el sitio era muy guay y nos enamoramos del lugar y hemos dicho, pues a partir de aquí vamos a construir. Y ahí vamos a estar.
0: Doncs pa, que casa també amb l'oli, eh? Pa, un bon pa, el rajat d'oli, una mica de sal, una presa de xocolata, eh? I allò, i ja estem, tornem a la infantesa. Oli o vi, com el que fan, per exemple, la cooperativa L'Olivera. Pau Moragas, com estàs?
4: Bon dia,
0: tu també
4: bé.
0: Estàs enamorat, com aquesta gent, de les oliveres i de les vinyes i de la terra? I...
4: Totalment, totalment. Nosaltres diem que el nostre skyline no són edificis, sinó que són oliveres de molts anys i durant molts anys cultivades.
0: A Vallbona de les Monges esteu, eh?
4: A Vallbona, a la Vall del Corb, en concret, i amb aquest paisatge únic i singular de bancals de pedra seca, patrimoni
0: demanar,
4: de la humanitat.
0: Clar, t'anava a demanar per aquest paisatge fantàstic, no?
4: Que, exacte. Com,
0: o sigui, podem anar a Google i buscar fotos, però descriu-me'l des d'un punt de vista més emocional o de sensacions, no? Abans parlàvem d'aquests fruiters, no? Que quan arriba l'època de la floració són una autèntica meravella. No? Vosaltres què? Què sentiu per allà entre aquests bancals?
4: Jo diria que a les Terres de Ponent hi ha potser dos grans paisatges. Un, els marcats per la transformació del regadiu, Canal d'Urgell, Canal Segarra-Garrigues,
0: sí.
4: Grans transformacions lligades a l'ús de l'aigua, i després queden tots aquests paisatges de secà, no? Que sovint paisatges amb un caràcter genuí, nosaltres diem paisatges de terra i pedra, on els cultivadors d'aquesta terra intentem fer viure aquest territori a través de fer aliments singulars, no? Un oli d'oliva verge extra, sempre, parlem del suc d'oliva, una oliva arbequina, genuïna d'aquí de les Terres de Ponent, que per combinar amb aquests pans esplèndid que els tenim al costat de casa nostra, no?
1: I que a més, gràcies. Vosaltres reivindiqueu aquest pa d'abans. Com era o com és el que feu i què hem perdut amb el pa normal, diguem-ne, que mengem normalment?
3: Volver a unas harinas limpias, o sea, sin aditivos, sin levadura, masa madre, fermentaciones largas, darle tiempo al pan y esto está todo lo demás.
1: Farina de gramún, a més, no?
3: Además de gramún, sí, la harinera es aquí de gramún.
0: ¿Es especial? ¿Té alguna?
3: Bueno, ecológica, o sea, literalmente siempre trabajamos con ecológico y variedad, o sea, da la opción de dar... Trabajamos más de 16 cereales. Bueno, vamos cambiando porque a veces vienen y van, pero...
0: ¿Qué vol dir que vienen y van?
3: Bueno, porque hay cosechas que...
0: Depende de la collita.
3: Exacto. Depende, nos adaptamos y es lo bonito del ecológico que, claro, la harina no es tan uniforme y te tienes tú que adaptar a la harina y no la harina, o sea, no la harina a ti.
0: Claro.
3: Y eso es lo guay. O sea, que da a nuestro trabajo un lado bonito, ¿no?
0: Sí, sí.
3: Como antes.
0: Claro, es que los pagesos no teniu pressa, ¿no?
4: Bueno, depèn, a vegades això és una...
0: No sé, corregeix-me.
4: Un prejudici, no. Anem a tope, diguem-ne, en els temps que corren...
0: No dic que no treballeu, eh? O que estigueu allà, vinga, en plan contemplatiu. Però el temps deu passar d'una altra manera, no? També, o...
4: En el lloc, sí. El pas del temps als nostres pobles, a Vallbona té 80 habitants, és diferent. La intensitat del treball és molt alta i el que volem al final és traslladar aquest territori en productes singulars. Al final pensem que poques coses ens fan més feliços que un bon pa, un bon oli, una mica de sal, com deies, una copa de vi i temps, al final, per compartir-ho amb bones companyies. Ja no cal anar gaire lluny per buscar aquests moments únics de... que diem, si la felicitat existeix, se deu semblar això, no?
0: Sí, sí. Poseu la presa de xocolata, sobretot, eh? El pa amb l'oli i la sal.
4: Ui, ui. També, també.
0: Què anava a dir? Temps. I l'altre temps, què? Que n'hem parlat en començar el programa amb el president de la Diputació. Ja... Bueno, és que està aquí, no? Vull dir, això del canvi climàtic, no? Vull dir, el canvi
1: Clar, la Verema, per exemple, no? Que aquest any es deu haver avançat moltíssim.
4: S'ha avançat molt. Jo diria que amb una mirada atenta sobre aquest paisatge, penseu que aquests... bancals, aquests marges de pedra seca és el, diguem-ne, l'herència que tenim d'aquesta mirada sobre el paisatge que han tingut moltes generacions d'agricultors, i ja ens està dient com ells s'adaptaven a aquest clima també canviant. Maximitzar, diguem-ne, la captació d'aigua, fer una agricultura respectuosa, i jo crec que això, aquesta mirada és la que hem de tenir. Canviar de varietat, potser varietats que siguin de cicle més llarg per adaptar-se a aquest calor més elevada, varietats pròpies, varietats que minoritàries, conservar la biodiversitat cultivada, per exemple, és un element molt important. I després el que necessitem és una ciutadania que ens continuï escollint. Al final, els productors agroalimentaris, com els forners, vivim si hi ha gent que ens escull i que valoren la feina que hi ha al darrere, no? Tot allò que fem. En el cas nostre també un projecte d'inclusió social, de cultivar terres que potser quedaran ermes. Doncs jo diria una crida a la ciutadania perquè els paisatges que tindrà la societat seran aquells que esculli la mateixa societat escollint uns aliments determinats, no?
0: Sí, sí, sí. I vosaltres... Clar, jo pensava, el canvi climàtic com afecta el pa? Bueno, des del punt de vista de la collita, no?, i de la matèria primera està clar, però després la calor li va... No, no, aquestes calorades que hem tingut... Bueno, com hem de conservar el pa, per exemple? El pa amb bossa de tela, amb paper... Quines recomanacions podeu fer, ja des del punt de vista de consumidors que som, no?
3: La mateixa bolsa que tu lo compres, de paper,
0: paper,
3: no sea de plàstic.
0: No plàstic.
3: Plàstic ara un efecte així de condensació, al final, perquè al final això és un producte vivo, va evolucionando aun que esté cocido, va a seguir evolucionando, no, con el tiempo. O sea, literal, que no se seque. Lo que buscamos nosotros es que no se seque, que quede la humedad y que se mantenga esta corteza de esto. Y si puedes, pues una masa madre te va a ayudar a alargar ese proceso de vida de un pa, que un pa de levadura lo más probable que a la noche o al día siguiente sea
0: tú.
3: Sea tú.
0: Vale. Sí, sí. Y el pa aguanta, el pa. El bon pa aguanta.
3: Aguanta, aguanta. Sí, sí. En principi, aguanta. Sí.
1: No, infla o no infla, màxim?
0: És que jo amb això tinc una batalla, no? Que sempre es diu que el pa engreixa.
3: No, no és verdad. Mira, te voy a dar una anécdota. Si tu ves...
0: No, si a mí no me has de convencer.
3: Ah, vale.
0: Si es no, un panarra, bro.
3: La gente te dice, un buen pa, cuando lo pones en la tostadora, no se va a poner tostado enseguida. El pan, ¿por qué? Porque no quedan azúcares dentro para quemar. Entonces, si tú coges un pan, lo metes en la tostadora y al segundo está negro, es que esto te va a hacer engordar. Al revés, no. M'he explicat?
0: Totalment. Sí, sí, o sigui, tenim la prova, podem fer la prova a casa.
3: Ja està. No?
0: Sí, sí, sí. Bueno, encara venen barres a les gasolineres? Encara es venen barres? Eh que sí? Això no hauria d'estar penat?
3: Es tindria que... Sí.
1: Aquell pa xiclet.
0: Molt bé. I m'agradaria també recuperar això que deies del projecte social que teniu aquí a la cooperativa, que és molt important.
4: Sí. És essencial per nosaltres. Sí, sí.
0: Qui escolliu per treballar amb vosaltres?
4: Nosaltres sempre diem que som allò que ens inspira és allò que queda al marge de la societat, paisatges, persones, maneres de fer, i que tot això, si ho barreges amb una mirada nova, amb una mirada, si voleu, més poètica o de futur, pots fer coses rellevants per a la societat. I al final estem treballant amb persones que fan un itinerari formatiu, un itinerari d'inclusió, i a través d'una agricultura amb aquesta mirada humana, on tothom té lloc, com havia passat sempre a les masies o als pobles, tothom té un espai per fer una feina útil. Al final, en un projecte compartit, en el nostre cas, és cultivar la terra i fer vins i olis singulars. Aquí és on incluiem, diguem-ne, persones amb capacitats diferents o amb itineraris d'inclusió.
0: Sí. fotre, això de posar etiquetes. Són persones al final, no?
4: Correcte, i, sí,
0: clar,
4: sí. Nosaltres intentem descobrir...
0: S'està fent la pregunta i m'estava pensant jo mateix, no, no, són persones.
4: Nosaltres intentem descobrir el valor singular de cadascú. Nosaltres també, clar, els professionals i tècnics que hi treballem, al final, juntar-te en un projecte de cooperació en aquest sentit també és molt, diguem-ne, et fa sentir molt orgullós, també, no? I és un espai de creixement molt, molt interessant. Mm.
0: Feines dures les vostres o també hem de ja desmitificar això? Vull dir...
3: Ho és.
1: Allà riuen, eh?
2: Sí. Dormemos por el día.
0: Sí, o sigui, quina hora us aixequeu per treballar, per anar a fer pa?
3: A la una.
0: A la una? Sí. Sona el despertador.
3: Sí.
0: I aneu a dormir?
2: Pronto.
3: En mi caso a las 7 de la tarde.
0: Val.
3: Sí, sí, sí. Bueno, depende de tu material, ¿no? Pero además trabajar con horno de leña pues lo complica aún más.
0: De totes maneres, recomaneu aquesta feina, no?
3: Sí, hombre, claro.
0: Sí. I per cert, que els canvis de vida són possibles. Oye,
3: total.
0: Allò de... Sembla un punt naïf de perseguir els somnis, els nostres somnis, però en el vostre cas ha sigut així.
3: Hay que siempre crear y darle fuerza a lo que queremos.
0: Sí. És que tenim un company a la ràdio, eh?
1: Que s'ho està pensant. Tenim un company a la ràdio que es vol posar a fer pa. Ja ho té tot pensadíssim. Quin consell o quina recomanació li...
0: Us està sentint, eh?
3: Sí. Pues os dejo una tarjeta el día que quieres y venga conmigo a hornear, yo encantadísimo.
1: Vinga, li donarem.
4: És el que tenen les feines manuals, al final, que estàs aportant, diguem-ne, la teva pròpia persona, no? Jo crec, i en aquest món cada vegada més virtual, té un valor molt singular. Mm. I després hi ha un altre element, que és que els consumidors, jo sóc client d'ells, reconeixem un vincle a través dels aliments. I això és molt interessant, perquè reconeixes una humanitat, persones que hi ha al darrere, l'esforç que hi ha al darrere, clar. I això passa també quan la gent obre una botella nostra de vi o una ampolla d'oli, al final estàs creant un vincle humà a través d'algú tan essencial com els aliments. I això és la nostra força, diguem-ne.
1: En quin punt creieu que estan els vostres oficis? Ens estem tornant a apropar d'alguna manera també a tot això?
4: Jo sóc optimista, diguem-ne, cada vegada la gent vol, diguem-ne, un relat més potent lligat a l'alimentació, però el que hem de fer és no anar només als elements nutritius, que si la proteïna, que si això, hem d'anar més al context de producció, a les persones que hi ha al darrere, i això és el que per mi fa que es creï un vincle molt més fort.
0: Què en penseu vosaltres?
3: Totalment d'acord, sí. Y dar formación, dar explicación y del porqué de las cosas, cuando uno lo entiende, lo valora. Ah. Valora.
0: I m'agrada molt allò de que ens trieu, que ens continueu triant, no? Que
4: clar,
0: penseu en nosaltres.
4: Si no ens trieu, nosaltres desapareixem.
0: Sí, això, però és que nosaltres compte. Som vosaltres també. Vull dir, és que som la gent d'aquí, del país, no? Vull dir, que has d'anar a buscar... Jo sempre m'emprenyo molt quan veig... Ara, raïm d'Itàlia, cebes de Figueres que eren d'un país d'Àfrica.
4: Sí.
0: I li vaig dir a la senyora del súper del meu barri, que, ostres, no m'hi havia fixat. Hòstia, si no t'hi fixes tu,
4: clar.
0: Malament raïm, no?
4: Totalment.
0: Doncs ja està. Amb aquest al·legat a lo nostre, ho deixem aquí. Moltíssimes gràcies, Pierre, Remy, enhorabona per la feina. I us vindrem a veure, que feu més, eh? Visites, enoturisme aquí,
4: sí,
0: a la cooperativa.
4: Fem, no només és, diguem-ne, la producció, sinó volem que el celler, el molí d'oli, sigui un espai cultural. De fet, aquesta tarda hi ha un recital de poemes.
0: Que bonic, molt bé.
4: Sí, sí.
0: Aquí a la cooperativa L'Olivera de Vallbona de les Monges.
4: Sí, sí.
0: Gràcies, Pau Moragues.
4: Estem convidats. Gràcies.
0: I gràcies a la gent del Pa d'Abans.
2: Gràcies.
0: Adéu. Seguim, 3:15.

0: posar-nos estupendos poètics.
1: Ui, ui, quina pompa.
0: Sí, no. Vaig a citar Shakespeare, que et sembla, Clàudia Arcarons.
1: La convidada se'ns espanta. Ai, ai.
0: Si la música és l'aliment de l'amor, continueu tocant.
1: Home.
0: Aquí seguim des de la Fira Mos de Lleida, assaborint un altre tipus d'aliment que va molt bé per l'ànima, per l'amor, per les emocions, que és la música, i que són les cançons del primer disc en solitari de Roser Loscos, violinista, ex-violinista de les Migues. Com estàs, Roser?
2: Hola, molt bé, molt contenta.
0: Bon dia. He vist que t'estaves aquí fent un bon aperitiu.
2: M'he fet un vermut amb unes patates.
0: Tot d'aquí, eh?
2: Tot d'aquí. Faltaria més.
0: Bueno, tu ets d'aquí, tu ets de Gramunt.
2: Jo soc de Gramunt.
0: Tu sabies que el pa d'aquesta gent fantàstica es fa amb blat d'allà?
2: Ho sabia, però no l'he provat mai. Molt fort.
0: Ui, un pecat.
2: Ja. No. No visc a Gramunt des de fa molts anys. És la meva excusa.
0: Bueno, és que vas marxar molt jove, vas marxar de Gramunt.
2: Sí, clar, bueno, el que ens toca.
0: Buscar-te la vida

0: Això és així, en tots els nens. O sigui, jo he donat classes durant molt de temps i te n'adones que la música el que fa és... Baixen revolucions, connecten cap a un altre lloc, i encara que no t'hi dediquis, ens és igual. És molt necessària la música.
1: Violí.
2: Sempre, no? Sí. Vull dir, tu vas tenir-ho claríssim.
0: Jo vaig tenir claríssim que jo volia fer violí, sí, des de molt petita.
1: Però clar, també no és l'instrument que tria la majoria de la
0: gent. Exacte.
1: Què va passar? Què va passar? Explica.
0: Va passar això, va passar que no tenia ni 8 anys, em van dir, quin instrument vols fer? Bueno, doncs, pues, quin fa la Montse i la Judit i la tal? Doncs pues aquest és el que faria. A veure...
2: Decisió col·lectiva, eh?
0: Clar.
1: És molt habitual, és bastant habitual, això.
2: Clar, les amigues.
0: Sí, sí. I llavors el que va passar va ser que vaig connectar amb la música a través del violí, com hagués pogut estar a través del piano, és igual, i va ser com, no, això ha de formar part de la meva vida, i no me'n vaig poder deslligar.
1: No és un instrument molt,
0: no.
1: en tema la pregunta, molt femení, és a dir, molt...
0: Oh. Ah, mira!
1: Molt,
2: això no t'ho he sentit mai.
1: O sigui, violinista, a mi em ve al cap, així ràpid, Anna Malikian, per exemple.
0: Bueno.
1: O solista, o quan vas a veure un concert sinfònic, no? Primer solista al violí, sempre...
0: Ja, és curiós que
1: no
0: em diguis això. És curiós que em diguis això
1: perquè... Poder tinc una percepció errònia, eh?
0: Jo crec que totes són vàlides, però crec que el violí, com que sempre s'ha relacionat molt amb aquesta cosa més romàntica...
2: I més delicada.
0: I més delicada, sembla que vagi més connectat a les noies, però tampoc estic d'acord amb aquest concepte, per tant, em sembla el que dius. O sigui, crec que al final el violí... Jo no sé, jo el relaciono molt amb la feminitat, t'he de dir. Té un costat molt de sensibilitat per tocar-lo,
1: sí.
0: Que es necessita bastant aquest costat femení desenvolupat, crec.
1: No sé. I ho has... Creus que ho has explorat en el teu primer disc?
0: Jo crec que sí. El que passa és que jo he intentat aprendre una mica més de l'altre costat en aquest disc, que és el costat més masculí. Entre cometes, sempre parlem entre cometes, ¿vale? Perquè una dona també pot tocar d'aquesta manera i continuar sent femenina. Però sí que hi ha aquesta cosa de, en aquest disc de tralla, de power, de distorsions, de blues, de molt d'estómac, i no tant de volar i de, no? I aquesta cosa de la sensibilitat que ens porta més cap a la feminitat, no?
1: Continuem però... sentint alguna cançó,
0: vinga,
1: si et sembla.
0: Vale, vale.
1: Oh, l'important, entrevistar un músic, escoltar la seva música.
0: Super.

0: això és èpic. Que, sí. No, que no es confongui, no és un disc de flamenc,
1: no.
0: Tot i que la Roser i l'Oscos hagi actuat durant una dècada amb les Migues, sí. Que sempre han tingut molta tirada al flamenco, aquí hi ha una mica de tot. I és que, de fet, tu, des de sempre, has sentit de tot, has acostat sense prejudicis, sense límits.
1: Sense límits.
0: Límits i abismes.
1: És un dels límits que he anat assaltant, aquest disc.
0: A
1: no?
0: tot
1: una
0: tipus
1: mica
0: de gèneres.
1: Sí, perquè al final tots formen part de mi. I la música al final és un llenguatge que si no li posem etiquetes podem explicar una història amb un blues, una altra història amb una música flamenca, una altra història amb una música... Ens és igual, la música és molt més gran que una etiqueta o que un dir aquest disc ha de ser un disc purament flamenc, doncs no. És un disc on hi ha arrels flamenques, on hi ha arrels blues, on hi ha arrels... I podem parlar amb la llengua que tu vulguis. I lo xulo, no, de la música al final és això, no? És que és un mitjà de comunicació i que ho pots utilitzar la llengua que tu vulguis. Bàsicament he fet el que m'ha donat la gana en aquest disc. I m'he fet un regal. Va sortir el dia del meu aniversari, 12 de novembre de 2025. I era tota una declaració d'intencions, no? De dir, mira, em faig aquest regal, m'és igual...

0: M'és absolutament igual el que pugui pensar la gent, simplement és una cosa que aporta al món i que dic, mira, és honesta.
1: Però explica, Roser, què impulsa tot plegat. O sigui, d'on neix la... Neix. L'energia, no?
0: Bueno, sí, això ho està dient perquè abans ho hem comentat una mica. Perquè va néixer el meu fill, el 2019.
1: Què es diu?
0: Unai.
1: I que ara té quants anys?
0: 7 anys.
1: 7 anys.
0: I que quan va néixer va passar una cosa... És una cosa que passa, no?, amb moltes dones, no?, que hi ha alguna cosa que canvia. Hi ha el sentit de la vida, bueno, sensacions, emocions, hi ha coses noves que apareixen i de sobte en aquell moment em va aparèixer la necessitat de crear, quan no m'havia aparegut mai.
1: És a dir, mai havies composat abans?
0: No. La primera cançó que he composat a la meva vida es diu Respira i està a l'inici d'aquest disc, expressament, perquè és l'obertura meva, diguem, cap a crear alguna cosa de zero.
2: Et va passar una mica com la Rigoberta Bandini, allò d'ara ja només puc allò parlar del meu fill, de cantar sobre el meu fill, que em surten les lletres totes dedicades a aquest amor tan gran.
0: Exacte, t'he de dir que la cançó d'Unai d'aquest disc hi ha una mica d'inspiració arrel d'aquesta cançó de la Rigoberta. Sí, perquè jo ja tenia ganes de fer...
1: Canciones de amor, és aquesta, no? És que és molt bona, és meravellosa aquella cançó.
0: Molt guai, és que hi ha el disc brutal. Però en aquell moment vaig dir, jo ja tenia ganes de fer-li una cançó, i vaig dir, buah, és que vaig veure la Rigoberta, va ser com, és que clar, és que no és tan estrany fer-li una cançó al teu fill,
2: no,
0: saps?
2: Perquè t'envaeix aquella cosa, no?
0: Sí, sí.
1: Un fill, a més, que neix en l'última etapa teva amb les Migues.
0: Sí.
1: Clar, expliquem-ho bé, sou un grup d'èxit internacional, o sigui, heu fet gires per tot el món.
0: Sí.
1: Com era la conciliació amb un nen tan petit i fent, no sé...
0: És veritat que em va coincidir molt bé perquè va néixer el 2019, a principis de 2020 vam entrar a la pandèmia, va començar la pandèmia, ell era molt bebé i ens van tancar, es van acabar els bolos i els mesos que ell era tan bebé... jo vaig poder estar amb ell. O sigui, va ser fàcil la conciliació. També amb la meva parella, doncs, òbviament, també està allà. Però sí, va ser tot un moment de molts canvis. Però jo sempre a l'Unai, des de que he pogut comunicar-me amb ell i m'ha pogut entendre, li he explicat la necessitat que tinc tan gran de poder anar a tocar els escenaris. I ell és molt conscient de que a mi això em fa feliç.
1: Quin és el lloc més extraordinari en el que has actuat? Amb les Migues, amb solitari... que diguis, uau.
0: Home, vam tocar a Bangladesh davant d'unes 5.000 persones.
1: Bangladesh.
0: Després, a nivell més de sensacions, a Essaouira, a la zona de Marroc,
1: sí,
0: tenen un festival de Nahua, música en Nahua, brutal. Allà vam actuar també, és un lloc molt màgic, molt bonic.
1: Ara tocaràs demà, precisament, a les festes de tardor de Lleida, en un lloc més proper, més casolà, com el Cafè del Teatre de Lleida.
0: Però que a mi m'agrada molt aquests concerts.
1: Oh, tant, perquè tens de tocar la gent, això és meravellós.
0: És meravellós, i el Cafè del Teatre és brutal, o sigui, que amb moltes ganes, demà a les 7 de la tarda. Sí, sí.
1: I més concerts que puguin haver-hi més endavant per presentar aquest primer disc de la Roser Loscos.
0: N'hi hauran, segur.
1: Molt bé, doncs que soni la música, no?
0: Gràcies, això.

0: molt eròtica aquesta cançó, eh?
1: Clar, és que aquesta té una història també al darrere.
0: En 10 segons que estem a punt de marxar.
1: No, no, l'explico demà al concert. Que vingui al concert i l'explico.
2: Ara ho has girat,
0: la millor promo, la millor promo que hem fet mai. Escolta, Rosa Losco, és un plaer tenir-te aquí.
1: Gràcies a vosaltres.
0: Gràcies. I gràcies per seguir-nos des de Fira Mos de Lleida, aquest programa especial que hem fet amb l'ajuda dels nostres companys de Ràdio Lleida.
2: Mercè Marc.
0: Mercè Marc, aquí. Mercè Marc. Fent-nos fotografies, unes fotos que surtin tots molt guapos i que després podré veure a les xarxes. El control tècnic, en Jordi Orós i en Lluís Colomer. Nosaltres hi tornem demà?
2: Ah, sí? Sí, sí.
0: Crec que sí, no? Sí, és diumenge, a partir de la 1, a la sèrie Ser Catalunya. A més, tot és comèdia. Gràcies per seguir-nos un dia més. Adeu!
2: Adeu!

0: Vols gaudir d'un cabell llis, lluent, suau i sense encrespament? Aconsegueix-ho amb Hop Organic Keratin, el tractament de llisat orgànic que deixa el cabell més lluent, reconstruït i saludable. Truca i reserva hora per fer-te el diagnòstic a Núria Serratosa Perruquers. 93 874 43 64, i llueix un cabell.
1: Uau!
0: Aquest estiu, Núria Serratosa Perruquers, plaça Bages 14, primera, Manresa.
2: Hola, sóc la Núria i t'espero a Núria Serratosa Perruquers.
0: Busques feina? Busques talent?
3: A GCT Plus connectem talent, servei i solucions perquè empreses i persones avancin. Des de serveis d'ETT, selecció de personal i consultoria, fins a formació especialitzada. I amb els nostres serveis industrials com la neteja, l'outsourcing, l'eficiència energètica o la roba de treball, t'acompanyem en cada pas del teu projecte. GCT Plus és el teu partner de confiança. GCT Plus. Sumem talent. Creem oportunitats.
0: Informa't a gctplus.com.
4: De mi, dels meus amics, dels homes que he estimat i dels que he perdut.
5: Ambientada a Nova York, en temps de les eleccions presidencials del 2016, 3 dècades després de l'esclat de l'epidèmia de la sida, l'obra presenta històries interconnectades entre homes homosexuals de diverses edats i classes socials. Reflexiona sobre la memòria, l'amor, la pèrdua i el llegat que deixen les generacions anteriors. A partir del 14 de novembre, al Teatre Lliure, L'herència, que també es pot llegir, publicada per Coma Negra i traduïda per Joan Sallent.
6: SER Catalunya, al costat de les arts escèniques.
7: Cadena SER i SER Catalunya. El so de la vida.
8: Hora 14, en la SER. Lo que pasa, lo que importa.
9: Hola, buenas tardes. El pulso de la calle agita el panorama político. Hoy en Madrid está siendo y va a ser una jornada intensa de movilizaciones por dos asuntos clave. El primero y más inmediato, la crisis en Ceuta, que ha movilizado este mediodía a miles de personas en la capital. 20.000 personas finalmente han participado en una concentración, lejos de ser multitudinaria, en la que han participado tanto Partido Popular como Vox. De nuevo, derecha y extrema derecha, juntos en una marcha que ha tenido más insultos que muestras de solidaridad con la ciudad autónoma. Siguiendo la marcha ha estado Saray González. ¿Qué tal? Buenas tardes.
10: ¿Qué tal? Buenas tardes, Ojai. Todavía algún manifestante rezagado se niega a abandonar esta zona, aunque Policía Nacional ya ha disuelto la marcha. Durante todo el recorrido ha mostrado su solidaridad con el gobierno de la ciudad autónoma de Ceuta, aunque eso sí, principalmente lo que reclamaban eran elecciones generales. Los escuchamos.
11: Estamos un poco hartos ya del gobierno que tenemos, de la situación en la que vive España.
12: Para que España cumpla con lo que estaba diciendo la Unión Europea, y para que Sánchez gobierne de acuerdo a lo que prometió.
13: Ceuta, pobrecita mía, pero tampoco hacemos nada por ella.
11: Que todo vuelva un poco.
10: Muchísimos insultos también al gobierno nacional, también hacia la monarquía. Esta marcha ha contado con un amplísimo dispositivo policial, aunque afortunadamente no ha habido altercados.
9: La crisis en Ceuta, que se va cronificando mientras el gobierno, y esto lo hemos sabido hoy, pretende llevar el próximo martes al Consejo de Ministros el Real Decreto para cortar los plazos legales que permitan devolver a los inmigrantes que entraron en Ceuta el pasado mes de julio. Hoy al ministro Óscar López le han preguntado por este decreto, pero evita de momento poner plazos. Solo se limita al argumentario que dan en público desde la Moncloa, que están trabajando en ello.
14: El gobierno estaba trabajando en todo tipo de medidas que puedan agilizar, todas las medidas que hay que tomar para devolver la normalidad a Ceuta y para que esas personas retornen cuanto antes.
9: La otra movilización del día se espera para esta tarde, la que tiene que ver con la vivienda y el nombre propio que ha agitado el debate de la semana. Mari Carmen, la anciana de 87 años, desahuciada sin contemplaciones de su piso en Madrid. Los socios de la izquierda aprietan a los socialistas para sacar adelante la próxima semana, el próximo martes, otro decreto, el de la vivienda, para limitar precisamente los desahucios. Desde Sumar amenazan con no acudir a la próxima reunión de ministros si finalmente no se lleva el texto. La izquierda busca un último golpe de efecto después de ver cómo sus exigencias, como las de expropiar la vivienda de Mari Carmen, no han logrado convencer al PSOE. Sira Rego, de Izquierda Unida y ministra del Gobierno.
15: Y de la misma manera que ya nos plantamos en un Consejo de Ministros, no vamos a aceptar una salida cosmética o un parche y vamos a ir con determinación Y por supuesto, ya nos plantamos una vez y si toca plantarse de nuevo, lo haremos este martes.
9: La derecha hoy no se ha pronunciado sobre la vivienda. Ellos insisten en que no harán demagogia con el caso de Mari Carmen, aunque para demagogia con la inmigración. Santiago Abascal, líder de Vox, esta mañana en la concentración ultra por Ceuta.
1: Yo lo que opino es que los españoles están siendo desahuciados por este gobierno hace mucho tiempo. Los españoles cada vez tienen más dificultades para acceder a una vivienda, especialmente los jóvenes. Muchos mayores la pierden. Los españoles cada vez reciben menos ayudas sociales y las ayudas sociales y los alojamientos llegan para los extranjeros, para la inmigración masiva y para la invasión, como está ocurriendo en Ceuta en estos momentos.
9: Aunque quienes han expulsado a una anciana de 87 años, Olga decirlo, de su hogar, no han sido precisamente inmigrantes extranjeros, sino una empresa española. Principales titulares de un sábado en el que las temperaturas siguen siendo agradables en general en todo el país, salvo en la zona del norte. Carlos Sevilla, ¿qué tal? Buenas tardes.
16: Buenas tardes. Sí, este sábado continúa el tiempo propio del verano. Tenemos cielos despejados en prácticamente toda la península y Baleares y solo se han registrado algunas brumas matinales en el Cantábrico y nubes bajas en el área mediterránea del Estrecho. Las temperaturas siguen siendo inusualmente altas para finales de septiembre, con termómetros superando los 35 grados en amplias zonas de la mitad sur y en los valles del Tajo, Guadiana y Guadalquivir, en Canarias. Cielos nublados y algún chubasco en el interior de la isla de Tenerife. Hacia el final del día se esperan cambios. Ojai, la entrada de un frente en el noroeste de la península podría dejar lluvias débiles en Galicia.
9: Gracias, Carlos. Y en los deportes, hoy la selección española estrena en partido oficial la segunda estrella en su camiseta. ¿Qué tal, Cristina Soto? Buenas tardes.
17: Hola, ¿qué tal? Todas las miradas puestas en Wembley, donde España se enfrenta a Inglaterra a las 9 menos cuarto en la primera jornada de la Nations League. Un encuentro que podrán seguir en un carrusel deportivo especial con Dani Garrido desde las 3. Además, sigue la preocupación en el Real Madrid por Mbappé, lesionado con Francia y pendiente de pruebas médicas en Madrid. Y en tenis, Carlos Alcaraz se mide a Taylor Fritz en la Laver Cup, donde Europa domina por 3-1 al resto del mundo.
9: Hora 14 y 5 minutos. Seguimos en la antena de la SER.
7: Hora 14, Cataluña. Gemma Lagrí.
18: De crit d'alerta de les famílies monoparentals catalanes.
19: La família típica, la que sota els llibres atès, la que sota tot arreu, és papa i mama.
20: És obvio que repartir-se les tareas entre dos persones és mucho más fácil que entre una, que una sola, ¿no? Entonces, el llevar al cole, las extraescolares, el no sé qué.
18: Denuncien sentir-se invisibilitzades davant l'administració, dificultats per conciliar i poques ajudes, malgrat l'existència d'un carnet. Segons dades de Save the Children, més de la meitat es troben en risc de pobresa o exclusió social. A Catalunya són 430.000, la gran majoria encapçalades per dones. Per cada desnonament a Madrid n'hi ha gairebé dos a Catalunya. Les dades desmenteixen Ayuso la setmana del polèmic desnonament de la Mari Carmen. En aquest Hora 14 repassarem els casos que han marcat els últims dies. Zero víctimes mortals al tram de les Terres de l'Ebre de l'AP7.
21: Aquest any són zero víctimes mortals. Per tant, podem estar, en certa manera, satisfets del primer resultat. No s'ha acabat, això només comença. I perquè són zero.
18: És la dada que ha avançat el director del Servei Català de Trànsit, Ramon Lamiel, a Cerebre. El Liceu estrena Aïda. En un inici de temporada que coincideix amb l'arribada d'Helena Guardans com a presidenta del patronat. I dels esports, la selecció espanyola debuta avui en una nova edició de la Lliga de les Nacions davant d'Anglaterra. Entre els convocats, una de les estrelles del Barça, Rodri, que assegura que és molt feliç després d'haver fitxat per l'equip de Hansi Flick.
22: Encara una nova etapa muy ilusionante, muy agradecido de, bueno, pues del Barcelona, de la manera en la que fueron a por mí, del interés y bueno, he caído en un club muy importante y con ganas de hacer cosas muy importantes, así que solo te puedo decir que feliz, ¿no?
18: Avui Caetana Bonmatí torna a una convocatòria i que el Barça i el Manresa s'estrenen a la Lliga ACB. Aquests són els titulars d'aquest dissabte. De seguida els ampliem, tot plegat en un informatiu en què també repassarem l'agenda cultural del cap de setmana amb en Lluís Colomer al control. Escolteu l'Hora 14.
7: a la cadena SER i SER Catalunya. Hora 14, amb Gemma Alegrí.
19: És una situació una miqueta d'invisibilitat. D'invisibilitat davant de l'administració.
18: Les associacions de famílies monoparentals a Catalunya denuncien, com sentíem, sentir-se invisibilitzades davant l'administració. Pol Valero, bona tarda.
0: Què tal, Gemma? Bona tarda.
18: A Catalunya, més de 400.000 famílies són monoparentals, l'immensa majoria formades per dones, dones que tenen fills a càrrec, per qui sovint la conciliació és pràcticament impossible.
0: Les famílies monoparentals fa anys que denuncien que se senten invisibles i poc reconegudes, tot i que a Catalunya existeix un carnet que la reconeix com a tal. Des de les associacions lamenten que els ofereix pocs beneficis. Helena Valle és la presidenta de l'Associació de Famílies Monoparentals de Catalunya.
19: Treus el carnet de família monoparental pensant, no?, doncs que tindràs certes avantatges i al final t'adones que no.
0: A més, denuncien dificultats a l'hora de pagar un habitatge, conciliar vida amb feina i ascendir laboralment. La Marta, que va ser mare als 40 anys, és una d'elles.
2: És una pena que una mujer no pueda ser directora o lo que quiera en la vida por el hecho de haber sido también madre y en este caso madre de una familia monoparental, ¿no? Deberíamos de tener marcos laborales que nos permitieran ser ambas.
0: Segons dades de Save the Children, més de la meitat de les famílies monoparentals es troben en risc de pobresa o d'exclusió social.
18: Davant d'aquesta situació demanen aprovar definitivament la llei de famílies, una llei estatal que fa més de 2 anys que està abandonada en un calaix del Congrés dels Diputats.
0: I que, entre altres, ha de dotar de més drets a les famílies monoparentals. A finals de febrer del 2024, el Consell de Ministres va donar-hi llum verda amb l'objectiu de protegir i reconèixer tots els models familiars existents. De moment, però, no s'ha aprovat.
19: Una llei de famílies on es reconegui una definició del que és una família monoparental a nivell estatal, perquè ens trobem moltes vegades que el que demanem a la nostra administració catalana, vale, ens diuen el mateix. Això depèn de l'estat espanyol.
0: Entre les últimes fites assolides destaquen haver aconseguit els mateixos descomptes universitaris que les famílies nombroses i ampliar el permís per naixement fins a les 32 setmanes.
3: Por desahucios, el número mayor se está ejecutando en Cataluña, en Andalucía, en Comunidad Valenciana y a larga distancia en Madrid. Fíjense qué incoherencia. Por cada desahucio que hay en Madrid se producen 5 en la Cataluña de Illa y de Sánchez, por cierto. Comprando voluntades que luego no funcionan, porque así nos lo dicen tantos catalanes, hartos de esa persecución fiscal, burocrática y política diaria.
18: Són declaracions de la presidenta de la Comunitat de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, dijous passat en la inauguració d'un fòrum del Cercle d'Empresaris Madrilenys. Declaracions que el govern català s'ha encarregat de desmentir perquè són directament falses. Sí que és cert que Catalunya és la comunitat autònoma amb més desnonaments, però no que en tingui 5 vegades més que a Madrid, Pol.
0: Segons les últimes dades del Consell General del Poder Judicial, Catalunya lidera la llista de comunitats autònomes amb més desnonaments, seguida del País Valencià, Andalusia i Madrid. Durant el primer trimestre d'aquest any, a Catalunya n'hi ha hagut 921, mentre que a Madrid han estat 582. És a dir, per cada desnonament a Madrid, a Catalunya n'hi ha hagut gairebé el doble. No 5, 2. Si ens fixem específicament en els desnonaments per impagament de lloguer, el País Valencià és qui encapçala la llista, amb una mica més de 500 casos, seguit de Catalunya, 489, i Madrid amb 454.
18: Tot plegat la setmana que casos com el de la Mari Carmen o l'Olga han tornat a evidenciar la dimensió de la crisi de l'habitatge.
0: Desnonament de la Mari Carmen, una dona de 87 anys que feia 7 dècades que vivia al seu pis de Madrid, ha acaparat totes les mirades.
23: Luchar, los que dicen casa, luchar por la vivienda.
0: Amb protestes a diverses ciutats, també a Barcelona. Tot i que a Catalunya, aquesta setmana també hem conegut el cas de l'Olga, una dona de 54 anys de l'Hospitalet que es va suïcidar el 7 de setembre, 5 mesos després de ser desnonada.
24: Aquesta mort és conseqüència directa del procés de despossessió i de maltractament al qual bancs, fons voltors i administracions havien sotmès a la nostra amiga, mare, veïna i companya.
0: I dilluns mateix, a l'Eixample de Barcelona, Es va executar el desnonament de la Sílvia, una dona vulnerable amb discapacitat reconeguda del 36%, que feia 25 anys que vivia al mateix pis.
4: És una vergonya i, de nou, estarem aquí defensant les cases de la Sílvia i les cases de tothom.
0: I el dia següent, a Badalona... un centenar de persones van aconseguir ajornar el desnonament d'un matrimoni de 81 i 74 anys que el 2008 van signar un aval per la hipoteca del seu fill.
18: 2:13 de la tarda, Renfe ha denunciat un robatori de dades d'usuaris a través de servidors informàtics de DIF. Segons la companyia, no hi ha constància d'accés a dades bancàries, financeres, documents d'identitat o altres informacions sensibles, tot i que els ciberdelinqüents sí que poden haver accedit, Pol, a noms i adreces de correu electrònic.
0: Sí, segons Renfe, l'incident s'ha produït després de diverses setmanes d'intents continuats d'accedir als seus sistemes informàtics. Fonts de la companyia han assegurat que, un cop s'ha detectat el ciberatac, s'han activat els protocols de resposta i s'han aïllat els entorns afectats, un atac que s'ha fet a través dels servidors de DIF que estan interconnectats amb els sistemes de Renfe. Segons la mateixa DIF, dijous a última hora ja va començar a detectar una activitat inusual als sistemes de l'empresa. De fet, ahir al matí ja es van registrar incidències a les dues pàgines web, la de Renfe i la de DIF, i segons han explicat alguns usuaris a les xarxes, en alguns moments hi apareixia un missatge que informava que el lloc web no estava operatiu i durant una estona també hi apareixia la figura d'un gat negre. Adif ha assegurat, a més, que tot aquest atac relacionat amb les dades i la informació d'alguns usuaris no ha afectat la circulació dels trens.
18: I zero víctimes mortals al tram de les Terres de l'Ebre de l'AP7 després de les mesures aplicades per reduir la sinistralitat. Segons ha avançat el director del Servei Català de Trànsit, Ramon Lamiel, a Cerebre, la limitació de velocitat, la regulació dels camions i l'augment dels controls estan funcionant a l'Eida Bath.
5: Zero víctimes mortals és la dada que deixa fins ara el tram ebrenc de l'AP7, segons ha avançat el director del Servei Català de Trànsit, Ramon Lamiel, a Cerebre. Una xifra positiva si es compara amb l'any passat, quan en aquestes mateixes dates ja s'havien registrat 7 morts en aquest tram.
6: El tram de l'AP7, vull dir, de la demarcació de Tarragona, hi havia 11 víctimes mortals. El tram ebrenc eren 7 víctimes mortals. Aquest any són 0 víctimes mortals. Per tant, podem estar, en certa manera, satisfets del primer resultat. No s'ha acabat, això només comença, i perquè són 0. Si fos una, ja no estaríem satisfets, una víctima mortal, però està funcionant, podríem dir que està funcionant, les mesures que hem aplicat fins ara.
5: Les mesures aplicades inclouen la reducció de velocitat a 100 km/h per als turismes, a 80 per als vehicles pesants en alguns trams, la prohibició d'avançaments de camions i un reforç dels controls de la via. De cara al futur, la Miel apunta com una de les prioritats l'ampliació de l'AP7 amb un tercer carril al tram de l'Ebre per donar resposta a l'elevat volum de trànsit pesant que suporta aquesta infraestructura.
18: A Barcelona, els Mossos d'Esquadra i la Policia Nacional han rescatat al Pakistan una dona víctima d'un matrimoni forçós. Hi ha dos detinguts.
0: Estan acusats de tràfic d'éssers humans. La família de la víctima la va enganyar perquè deixés la seva parella, a qui havia conegut a Barcelona i amb qui es va casar, una decisió que els familiars de la dona no van acceptar mai. Segons els Mossos, des de l'inici d'aquesta relació la van pressionar i amenaçar perquè la trenqués. Fa un any la víctima va viatjar al Pakistan creient que la seva família finalment havia acceptat el seu matrimoni, però un cop allà li van retirar el passaport i la van obligar a casar-se amb un cosí seu. Els detinguts són dos homes de 41 i 45 anys que els Mossos també el relacionen amb l'intent d'homicidi el desembre passat contra la parella sentimental de la víctima.
18: A Santa Coloma de Gramenet, els Mossos han detingut el presumpte autor de l'agressió a una dona gran,
0: que va ser traslladada a l'hospital després de ser atacada pel carrer. Segons la policia catalana, la víctima anava a treballar a l'Hospital de l'Esperit Sant. Els Mossos l'han arrestat a Badalona.
18: A Baiella, el jutge ha deixat en llibertat la parella de l'arquitecte Josep Joan Pere, acusada de la seva mort. L'empresària té 3 dies per pagar una fiança de 80.000 euros. Ho haurà d'ingressar a presó, Andrea Villòria.
8: Sí, el jutjat li ha retirat el passaport i li prohibeix sortir del país i li dona aquests 3 dies per dipositar aquesta fiança de 80.000 euros que s'ha calculat en relació amb els seus ingressos, ja que és una empresària hotelera.
12: Buenas tardes, ¿cómo ha ido la declaración?
25: Vamos. Sí.
8: Aquest és el moment en què Belén López, així com es diu l'acusada, sortia del jutjat de Viella i pujava un cotxe per tornar a casa seva a Madrid. Està acusada de l'homicidi de Josep Joan Pere. Els Mossos sospiten de la seva actitud, ja que no va trucar a emergències quan l'home va morir a casa, no va respondre a les trucades d'amics i familiars i quan aquests van irrompre i van trobar el cos, també la van veure amb ella molt alterada dient que l'estava ressuscitant.
18: I a Lleida també ha quedat en llibertat el fisioterapeuta acusat de tocaments a clientes a qui els Mossos han tornat a detenir aquest divendres.
0: I aquí la jutgessa ha tornat a deixar en llibertat. Es tracta d'un fisioterapeuta català de 30 anys a qui han denunciat fins a 9 dones. La magistrada l'ha deixat en llibertat perquè cap de les parts ha sol·licitat presó provisional ni cap altra mesura cautelar. El que sí que haurà de fer és comparèixer periòdicament al jutjat. La causa continua oberta per un delicte d'agressió sexual, mentre que els Mossos no descarten rebre més denúncies.
18: 2:18 de la tarda. Repassem altres informacions en format més breu. La Garrotxa vol connectar tota la comarca amb transport públic i ja té a punt 9 estacions per anar als espais naturals.
0: El Consell Comarcal ha demanat a la Generalitat una segona línia de bus que connecti Olot amb Argelaguer, passant, entre altres, per Montagut, Sant Joan, les Fonts i Castellfollit de la Roca. Albert Danés, president.
10: Que puguin utilitzar la gent que ve de turisme a la comarca, però que també se'n benefici al públic local.
0: La línia de bus que hi ha en funcionament des de fa uns anys connecta les preses amb Olot, La Fageda i Santa Pau.
18: Esquerra Republicana ha demanat que l'Ajuntament de Barcelona i la plaça Sant Jaume es declarin béns culturals d'interès nacional.
0: L'edifici del consistori ja és bé d'interès local, però els republicans demanen elevar-lo al mateix rang que el Palau de la Generalitat. Segons Esquerra, la Casa de la Ciutat mereix la màxima protecció patrimonial per la seva història i arquitectura amb espais de gran valor com el Saló de Cent.
18: I una finca de Tordera, al Maresme, de poc més d'una hectàrea, investiga la producció conjunta de tòfona negra i suro al mateix terreny.
0: És una manera de fer més rendibles les suredes perquè el canvi climàtic ha fet que siguin menys productives.
11: Tindríem alzines plantades doncs, amb una densitat més baixa i aquestes plantacions es poden veure incentivades si és que s'aconsegueix aquesta producció de la tòfona.
0: És Dalmau Albó, investigador del Centre de Ciència i Tecnologia Forestal.
18: Publicitat i la cultura.
7: Cadena SER.
12: Què te passa, chiquillo? Què te passa?
13: I això va ser la meva catapulta per convertir-me en el mico de fira de la família, i a qualsevol celebració em feien pujar una cadira i jo cantava la de la motxilla azul.
12: No puedo leer ni escribir.
7: Vides amb música i lletra. Llapis de memòria. Cada dia de 3 a 4 de la tarda amb Jordi Manau.
14: Posa't a caminar.
7: Cadena SER i SER Catalunya. El so de la vida.

0: Hora 14, amb Gemma Alegrí.
1: 10 minuts i seran 2:45 de la tarda. Avui és el segon dels 3 dies que es poden comprar entrades pels concerts d'Oasis a l'Estadi Olímpic de Barcelona el 10 i l'11 de juliol de l'any vinent.

0: atenció, perquè plataformes de revenda com Hello Tickets o Viagogo ja estan oferint entrades per 2.000 euros, 10 vegades més cares que els preus oficials, que van dels 85 als 255 euros.
1: Sí, els germans Gallagher i Ticketmaster ja han advertit que hi pot haver ofertes fraudulentes i poc fiables. També ho alerta l'Agència Catalana de Consum, Judit Pujol, portaveu en declaracions a Ser Catalunya.
2: Per això recomanem verificar sempre qui ens ven l'entrada, comprovar el preu final abans de pagar i desconfiar de missatges que generin urgència, com ara últimes entrades, tantes persones que estan a punt de comprar l'entrada, et queden no sé quants segons, etc.
1: L'única via oficial per comprar les entrades és mitjançant un codi personal intransferible que estan rebent alguns afortunats que la setmana passada es van registrar a la prevenda. La venda s'allargarà fins demà diumenge.
0: I com cada dissabte, més o menys a aquesta hora, arriba el moment de repassar l'agenda cultural del cap de setmana amb la Soledad Domínguez, la Cristina Artacho, la Maricel Benavarre i la Marta Altimir.
3: La ciutat de Barcelona continua immersa en la celebració de la Mercè.
4: Es sobrenatural, con tan solo mirarme, puede reventar y tirarme por los aires.
3: Després de la nit dels 40, entre avui i demà, Terra i Gust, la festa de l'alimentació sostenible al Parc de la Ciutadella, on es poden fer tastets de plats, a més d'assistir també a tallers i a concerts. I a la nit...
4: Cuando miento, si vuelve a pasar, mira a ver si me despierto.
3: I torna a haver desenes de concerts i una nova edició del Festival Pirotècnic Internacional de Barcelona al Passeig Marítim de la Barceloneta. Demà, a partir de les 10 de la nit, el famós Piro Musical de la Mercè, amb selecció musical del líder d'Oques Grasses, Josep Montero. A Sant Pere de Torelló també estan de festa major i a les Vinyes de Castellgalí, a partir de 6:45 del vespre, actua Ramon Mirabet.
5: El Camp de Tarragona. Aquest vespre a Reus, la Trabuc Fest, una de les novetats de la Festa Major de la Mare de Déu de Misericòrdia. Hi haurà diverses actuacions musicals, la més destacada, la del grup de folk català, El Poni Pissador. També aquesta tarda a Marçà, al Celler Dos Terres, la Festa de la Verema de la denominació d'origen Montsant, la més jove de Catalunya, que enguany fa 25 anys. Es podran degustar els vins i gaudir de la gastronomia local. I aquest vespre al Teatre de Tarragona, Pau, una producció de l'Orquestra de Músiques d'Arrel de Catalunya, l'OMAC, inspirada en el llegat de Pau Casals i que reflexiona sobre la pau, els drets humans i el poder transformador de la cultura.
6: A Lleida estem de fira, segona edició de la Fira Mos Sant Miquel. Amb l'objectiu de posar en valor el producte de proximitat i promocionar la cuina tradicional de la mà dels cuiners més joves, la Fira Mos s'omple al pavelló 3 de Fira de Lleida de show cookings, tallers i tastos en què els més veterans darrere dels fogons contrastaran els seus mètodes amb els més joves. La idea d'uns i altres, però, serà la mateixa. El millor producte és el que es troba al mercat de temporada i es fa al costat de casa. És la filosofia que també defensarà un dels cuiners que participen al Mos, Sergi de Meià.
7: Apostem sempre per productes locals, productes si pot ser ecològics o el més nets possible, i sobretot coneixent els petits productors que tenim al costat. I com Lleida és el graner, és el rebost de Catalunya, doncs hem de tindre l'autoestima ben alta, perquè Lleida és el número 1 de la producció agrària del nostre país.
6: I coincidint amb el certamen gastronòmic, a Fira de Lleida també s'hi celebra aquests dies el Saló de l'Automòbil amb 600 vehicles exposats i un circuit de proves annex.
3: Aquest cap de setmana a les comarques de Girona hi ha la pedalada solidària als Àngels. Se celebra avui dissabte i es pot participar individualment o en equip. L'objectiu és fer les màximes pujades possibles i apropar-se al màxim a l'altitud de l'Everest, o sigui, uns 8.848 metres. I per la tarda tenim el Festival Oniri, que es fa a la ciutat de Girona als Jardins Alemanys amb grups com Baie Baie, La Senyora Tomassa o Red Banana.
8: Yo no me he ido y no me iré, que lo sepa bien mi gente, mi gente.
3: I per la nit...
9: Si ya es un pasivada, no tu para de ballar.
3: Ja l'Oktoberfest al Palau Firal és la festa de la cervesa i obren a les 5 de la tarda fins a les 12 de la nit. L'entrada és lliure i és gratuït. I acabem el cap de setmana amb la cursa de la dona de Girona. El diumenge celebren la 13a edició i és la cursa esportiva més multitudinària de tota la província. Comença a les 10 del matí i aquest any són 6 quilòmetres.
0: Propostes per aquest cap de setmana en què s'ha estrenat l'òpera Aïda al Liceu, coincidint amb el nomenament d'Helena Guardans com a nova presidenta del patronat. L'obra ja l'ha vist l'Amparo Pérez.
10: La guerra, l'exili i l'amor són els grans temes d'Aïda, que arriba al Liceu amb Antonello Marco Mano i Josep Gil a la direcció musical. La producció és de l'artista iraniana, resident als Estats Units, Shirin Neshat. La cineasta, fotògrafa i guanyadora del Lleó de Plata Venècia, per Dones sense home, aposta per una visió pessimista, social i incòmoda de l'òpera, amb crítiques al fanatisme religiós i al conflicte a través de l'escenografia i el videoart.
11: Tots els vídeos i les fotografies les he fet jo. No són d'un país específic, però per descomptat ho he fet influenciada pel genocidi a Gaza, la guerra a Ucraïna i tot el que està passant ara a l'Iran.
10: En total seran 16 funcions, amb les soprano Anna Netrebko, Anna Pirozzi i Olga Maslova, i els tenors Piotr Betskala, Ivan Gingasov i Arsen Sogomov mongen els papers d'Aïda i Ramadès.
0: I si teniu pensat anar al cinema a veure La Bola Negra,

0: Què tal? Molt bona tarda, estimades i estimats oients de Ràdio Manresa, al 95.8 de la FM, radiomanresa.cat i també a través dels vostres aparells electrònics. Torna la Lliga ACB, la Lliga Endesa, i tornem en els, tornem ja als del bàsquet de Ràdio Manresa per narrar-vos, explicar-vos tots els partits del Quitzenàs Manresa d'aquesta temporada. I, evidentment, ho farem gràcies als nostres patrocinadors, els millors, els que ens fan costat una temporada més, com són Quívoc Albert Disseny, Expert Joanol Electrodomèstics, Viatges Massaners, viatges de confiança, GCT Plus, buscant solucions, Clínica La Dental Doctora Marín, Control Group, solucions tecnològiques per a empreses, Carles Torres Cassana, de teràpies orientals i medicina xinesa, Retus Porquet, Assegurances Piñero i l'School of Dance, on neixen les nostres dancers. I avui comença la Lliga Endesa, temporada 2026-2027, i el primer partit és el que disputarà Quitzenàs Manresa a la pista complicadíssima del Surne Bilbao Bàsquet de Jaume Ponsarnau, un equip que manté el bloc de la temporada passada que tan bons resultats li va donar, com el fet d'accedir als play-offs de Lliga o fins i tot guanyant la FIBA Europe Cup ja per segona vegada consecutiva. Per tant, primera prova de foc pels homes de Diego Campo, i per la Transmi d'avui tenim el nostre equip titular. Per una banda, l'Aleix Cabré. Aleix, què tal? Bona tarda.
1: Què tal? Bona tarda, companys.
0: També comptem amb el Marc Rivera. Marc, què tal? Bona tarda.
2: Hola, hola, bona tarda.
0: I també, un cop més, tenim a Fernando Peñarrubia als estudis. Fernando, molt bona tarda.
3: Hola, molt bona tarda.
0: Fernando, comencem forts, jugant contra un rival molt dur i experimentat.
3: Sí, sí, és un equip que manté 6-7 jugadors de la temporada passada, i això marca la línia dels seus objectius, no? La temporada passada van fer una gran temporada per a Bilbao, i aquesta temporada han de continuar en aquesta mateixa línia, tot i que jugaran la Champions, no? En lloc de la competició europea, però bueno, l'equip té aquest potencial i té a Jaume Ponsarnau, que marca una línia en la qual creu, tothom de Bilbao creu en la seva línia de treball i d'objectius, i segurament avui tindrem molts problemes interiors a l'hora de tot el partit, no? Han canviat el Basel, no? El Panther, sí. Que ha recuperat l'Unicaja, però bueno, la línia i l'equip és el mateix.
0: Ja sabem de que no juguen finalment ni Allen ni Oriola, per tant patirem, se suposa que podem arribar a patir potser una mica més a la pintura, ara en parlarem. Aleix, el Bilbao Bàsquet, el Surne Bilbao Bàsquet.
1: Surne ha guanyat 4 dels 6 partits de pretemporada, demostrant solvència, que és el que comentàvem, no? Han pogut mantenir un bloc de 7 jugadors, com Darren Hillier, Harald Frey, Lucas Petrasek, Aleix Font, Trygvi Linason, Martin Krampel, Normantas, i fitxant peces com Nate Darling, Adam Somogyi i Bastian Bautier, jugadors molt, molt importants. Nate Darling, que ve a substituir amb el dorsal 8, ve a substituir el que era Justin Jaworski l'any passat. 13,5 punts de mitjana la temporada passada a Chalon. Era la seva primera experiència a Europa, però és un anotador compulsiu. Bastian Bautier, pivot francès provinent de l'ASVEL Villeurbanne, va ser MVP de la 18a jornada d'Euroliga de l'any passat.
0: El jugador d'Euroliga,
1: Bautier. Estem parlant d'un jugador de molts, molts, molts quilats, i amb 13 minuts de mitjana Euroliga, 5,2 punts i 2,4 assistències i 2,9 punts. Per fer pocs minuts a Euroliga són estadístiques bastant, bastant solvents. I Adam Somogyi és un jugador amb experiència a l'ACB, ja va jugar a Andorra i a Breogán, arriba després de 2 temporades al Olaj, equip húngar del seu país, un anotador per substituir, anotador director per substituir la baixa que comentava el Fernando de Melvin, Panzer i han fitxat un ex-Manresa, i és que Ondrej Hustak, després de 4 temporades vinculat al Manresa, de la 21 a la 25, l'any passat va marxar a jugar a Polònia amb el Kings Szczecin i va fer 3,2 punts, 3,2 rebots.
0: El que passa que no, avui de moment no estarà convocat pel partit d'avui, no està al roster, però Hustak és un vell conegut de l'afició manresana, el Bilbao Basket. Marc, què ens pots dir del Bilbao?
2: Home, doncs, per començar, que és una pista que al Manresa li costa moltíssim, moltíssim, eh? Miràvem els precedents i són 19 visites que el Quinzenes Manresa ha fet al Bilbao Arena i només s'han dut dues victòries en aquestes 19 visites, la darrera, doncs, la temporada passada, no?, que va guanyar el Manresa 80-84, amb el seu millor jugador, que avui no podrà ser-hi, que va ser Pierre Oriola, que en aquella ocasió va fer 15 punts, va acabar amb 21 de valoració. Per tant, home, sabent, és el que diem sempre, no?, els equips canvien tant de temporada a temporada que això dels precedents és més anecdòtic que altra cosa, però, doncs, amb una estadística així que crida bastant l'atenció, és ben bé que és igual, es podria dir, l'equip que tingui el Manresa, que guanyar Bilbao sempre és una tasca difícil.
0: És difícil. Escoltem el que deia l'entrenador Diego Campo en la prèvia d'aquest partit sobre el Surne Bilbao Basket.
4: Es un equipo que ahí cambia la seva filosofía porque la temporada pasada se ha reforzado muy bien, ha jugado muy bien en Europa y en la CB, han progresado muy y ahora tienen una estabilidad, ¿no?, esportiva y económica muy alta, y eso les facilita pues mantener el bloc, el entrenador y cómo juegan. Creo que es una manera de jugar que está basada en el temps, en la convicción, en los valores, y la clave para mí es el entrenador, una alta cualidad que ha fet crecer molt els jugadors que tenen al club. Com hem de jugar? Primer, con mucha intensidad, sin pensar tanto en el resultado y sí en cómo he de hacer las cosas, con mucha cualidad. No solo es intensidad, es la cualidad. La cualidad necesita inteligencia, pero también un buen control emocional. Hem d'atacar molt bé la seva defensa està molt definida, encarada als seus grans, encarada a la pressió i a la proactivitat, i això serà fundamental. Després, defensivament, hem d'estar molt concentrats en els petits detalls perquè ells juguen de memòria, de diferents formes, diferents ritmes, usant molts jugadors amb diferents focos. Nos fuerza que hemos de estar muy concentrados en defender lo que ocurre y no lo que pensamos que va a ocurrir.
0: Això, Fernando, de 19 enfrontaments, haver-ne guanyat dos, això condiciona una mica, suposo, no? O...
3: Sí, però ha dit Marc, ara és temporada nova, no? Els equips són nous i avui sí que és cert que Manresa surt amb un hàndicap gran, que és no comptar amb el Pierre Oriola i amb el Tommy Allen. I això sí que és més, per mi és més hàndicap això que tot l'estadística aquesta de les 19 derrotes, 2 victòries, o sigui, cada temporada és una història nova i depèn de la dinàmica que tu arribes a aquell partit, no? Avui és el primer partit, o sigui, avui comença la temporada i veurem. Jo crec que no veurem realment el que pot donar Manresa, perquè falten dos jugadors molt importants, sí. Però sí veurem per on va Bilbao, que segurament pot ser un dels equips que esté a dalt, que ja no és sorpresa, i Manresa, doncs, veurem aviam com comença el seu camí en aquesta CB.
0: Les victòries, aquestes dues úniques victòries en aquestes 19 compareixences a Mirivilla, han estat l'any passat, sí, precisament, i el 2021. Per tant, són recents.
3: Sí, jo no recordo haver guanyat a Bilbao.
0: No, jo tampoc. Una de les claus suposo que pot ser la pintura, no?, del partit, segur, sí. I més amb la baixa d'Oriola.
2: amb la baixa d'Oriol, amb la baixa d'Allen, que és un jugador petit i bastant especial, però que en teoria actua com a interior, no? Com a l'epivot, home, són baixes sensibles per al Manresa, i a més sabem que davant tens un equip que té una parella de pivots molt interessant, i més per ser un equip com Bilbao, no? Que és equip de mitja taula segurament, doncs tenir dos jugadors com Linason i com Bautier, em sembla una parella excepcional per un equip de les capacitats de Bilbao, i avui doncs els interiors del Manresa hauran de fer molts esforços per aturar aquests jugadors de Bilbao.
0: Això sí, el que deia Diego Campo també, que el més important de tot doncs és competir, que això ja ho va dir també amb la Liga Catalana, però ho va tornar a remarcar en aquesta roda de premsa anterior al maig d'avui.
4: Ara mateix en el esport professional el que compten són els resultats, però nosaltres devem estar focalitzats en el rendiment. Estic més ocupat en que l'equip jugui bé, que jugui en equip i que qualsevol jugador que està aquí entenda el seu rol. I sense ninguna excusa de jugadors nous, de doble competició, no, això és el que tenim, i jo, l'entrenador, sóc el responsable de que tots ells encaixen el nou estil, el nostre estil, el nostre joc. És més important que tots estem focalitzats, primer, en estar a gust. Crec que els jugadors estan a gust, que l'afició està a gust amb l'equip, i després en jugar bé i competir molt bé. Se tracta de competir en tots els camps, en tots els pavillons, i això ha de ser el nostre foc. Si guanyes més o menys al principi o al mig, això serà una conseqüència de com jugues tu i, per supost, de com juguen el resta, que això no lo pots controlar. Però en qualsevol moment, d'igual que és el principi, hem d'estar molt centrats en com juguem nosaltres, en millorar el nostre rendiment i competir en tots els segons del partit.
0: Quívoc, Albert Disseny, expert Joanola Electrodomèstics, Carles Torres Cassana, de Teràpies Orientals i Medicina Xinesa, Viatges Massaners, viatges de confiança, GST Plus, buscant solucions, Clínica La Dental Doctora Marín, Control Group, solucions tecnològiques per a empreses, Rètols Porquet, la millor manera de fer-te veure, Assegurances Pinheiro, assegurant el tir, i la School of Dance, on neixen les nostres dancers. Seria molt important començar bé la temporada, no, Fernando? L'any passat vam començar que entre els primers partits i durant el mes de novembre ens estàvem tots una mica acollonits.
3: Sí, sempre és bo començar guanyant, i més fora, i més a un rival com en aquest cas el Bilbao, no? Però com ha dit Diego, l'important és que és competir, no? I estar durant els 40 minuts del partit ficats al partit i arribar al final del partit amb opcions de guanyar aquest partit, no? I la victòria vindrà, no? Sí que és bo, i més ja és que el dimecres tornen a jugar, o sigui que...
0: I compta dimecres, i compta dimecres que no juguen amb qualsevol.
3: És un cim parar d'aquí hasta, no sé, la finestra que, no?
2: Sí, de novembre.
3: Con lo cual, començar a sumar victòries també et va fent agafar més confiança en l'equip que has creat i has construït, i tothom va doncs, ja situant-se i veient el seu rol.
0: Clar, estem parlant del Bilbao, de la potència que té a la pintura, dels jugadors experimentats, però clar, també a la banqueta tenim un experimentat com és en Jaume Ponsarnau, un veterà com és Jaume Ponsarnau, que tu el coneixes sobradament també de la teva època com a delegat, i suposo que el partit d'avui per ell ja ha jugat moltes vegades contra el Manresa, però sempre és especial.
3: Sí, ell sempre ho té present. Manresa és el seu trampolín, com ha sigut d'altres entrenadors i jugadors, no? I, bueno, ell ara s'ha guanyat i té la credibilitat. De fet, el volia fitxar algun equip aquesta temporada, crec recordar.
2: Es va parlar,
3: i
2: sí,
3: es va parlar, no? I ell va dir que s'havia compromès amb el Bilbao, i això demostra el seu compromís amb Bilbao. I, evidentment, a Manresa, vamos, lo coneix de abajo arriba. Amb Diego també es coneixen. O sea, les tàctiques, les estratègies, les petites detalls que pugui aportar Jaume o Diego en aquest cas, potser també marquen una mica el final del partit, però jo crec que avui hem d'anar amb paciència avui, sigui el resultat que sigui. Per què? Perquè comencem amb dues baixes importants al nostre joc interior.
2: Molt.
3: I juguem contra un equip que té un joc interior interessant, important, sense oblidar la resta de jugadors que tenen, no? O sigui, el que passa avui, que no comencem ja...
5: No ens comencem a espantar sí que el primer partit.
3: Sí que és cert que tenim un hàndicap i que dintre doncs potser falta centímetres, quilos o digues-li el que quieras. Això ho han de compensar amb la intensitat que va demostrar per mi el dia de la Lliga Catalana jugant contra Andorra, crec que sí. Va ser, que van jugar amb una defensa que anaven tots els jugadors amb una intensitat molt important, i suposo que és la línia que vol marcar amb aquest equip ara a Diego.
5: Sobretot el segon quart d'aquell dia amb l'Andorra, que va ser el moment de reacció del conjunt de Diego Campo. Escoltem a Jaume Ponsarnau, l'entrenador del Surne Bilbao Bàsquet, comentant també en la prèvia el que més li preocupa del Quintanars Manresa.
6: Bueno, pues que ellos entre posiciones 5-4-3 pueden tener jugadores que jueguen en diferentes posiciones, que busquen desequilibrios a partir de moverlos en estas posiciones, y que nosotros tenemos que estar sólidos a la respuesta, intentando no perder nuestra identidad, pero que evidentemente ellos van a intentar pues castigar nuestra identidad, ¿no? Con esta polivalencia, y bueno, pues estar bien, estar serios con lo nuestro y pues muy centrados y concentrados, ¿no? Y porque una vez salga mal, no, es que si no, no, no, pues a persistir, ¿no? A perseverar, que nuestra identidad, ¿no?, es la que queremos que nos lleve lo más lejos posible.
5: Aquesta temporada 2026-2027, que li queden 13 minuts i mig perquè comenci, i evidentment que ho seguireu des d'aquí, des de Ràdio Manresa 95.8 de la FM, radiomanresa.cat. I en aquesta nova temporada hi han també noves normes arbitrals, perquè sí, ja ens les sabíem massa sí, bé, i han dit, hòstia, anem a canviar-ho una mica, i ja no existeix l'antiesportiva, Marc.
2: No, hi ha hagut, com dius, un canvi de normativa bastant important. Ja ho vam explicar a la Lliga Catalana, però evidentment ho tornem a explicar avui, i segurament doncs, ho haurem d'anar explicant durant la temporada, perquè doncs, ens costarà acostumar-nos. No? Fins ara, com sabem, doncs, hi havia la falta personal normal, llavors hi havia la falta antiesportiva i la falta tècnica. La combinació de dues tècniques, dues antiesportives o una i una de cadascuna, doncs comportava l'expulsió d'un jugador. A partir d'ara, la falta antiesportiva com la coneixem desapareix, ha desaparegut del reglament i es substitueix per dues noves categories de faltes: la falta disruptiva i la falta flagrant. La falta disruptiva no compta per la desqualificació d'un jugador. És a dir, això que dèiem ara, no?, de que dues tècniques o dues antiesportives abans implicaven l'expulsió d'un jugador, una falta disruptiva és una falta que se suma, si un jugador en porta 3 i fa una falta disruptiva, sumarà la quarta, però no compta per la possible expulsió d'un jugador. Què és una falta disruptiva? És, per exemple, doncs, totes aquelles faltes que es fan amb l'objectiu de parar una transició, a final de partit doncs, amb l'objectiu de parar el rellotge de partit o el rellotge de possessió perquè l'altre equip doncs, no pugui avançar, no? És aquella que li causa un desavantatge a l'equip contrari, que interromp el desenvolupament normal del joc. Aquestes faltes, veureu que els àrbitres les assenyalen doncs, fent el gest de puny de falta normal i llavors marcant un 2, amb les mans aixecant el dit índex i el dit del mig. I llavors tenim la falta flagrant, que sí que compta per l'expulsió, per la desqualificació d'un jugador, que són doncs, el que consideraríem més antiesportiva, no? Aquells actes temeraris, actes de violència, un contacte excessiu o dur amb un rival en l'intent de jugar a la pilota. Aquestes sí que es continuaran assenyalant, com es feien fins abans les antiesportives, no? Doncs amb el gest, amb el que es coneixia l'antiesportiva. Vale.
5: Ens quedem més tranquils, perquè això vol dir que el Congost, quan sigui una falta flagrant,
2: sí,
5: la gent
2: igual
5: es seguirà poguent aixecar i mantenir-se el canell amb l'altra mà.
2: Sí, de fet, me n'he donat jo ara explicant-ho, que és que és un lío fins i tot explicar-ho, i entenc que també sigui un lío d'entendre. Però bueno, el resum, pel que fa això, l'antiesportiva desapareix i es divideix en falta disruptiva i falta flagrant. La disruptiva no computa per la desqualificació d'un jugador, la flagrant sí. Una cosa similar passa amb les tècniques. La falta tècnica segueix existint, però es divideix en dues categories. La falta tècnica de categoria 1, que és la que computa també per la desqualificació d'un jugador, que són doncs, aquelles tècniques relacionades amb el comportament, la conducta, no? Doncs, protestar als àrbits, encarar-te amb un jugador contrari, fer algun gest cap a la grada, i també amb la simulació, no? el famós flopping. Aquestes tècniques són les de categoria 1 i, repeteixo, computen per la desqualificació d'un jugador. I llavors hi ha les tècniques de categoria 2 que no computen per la desqualificació d'un jugador, que són, doncs, per exemple, exemple, quan un jugador es queda agafant la pilota quan ha sortit de banda i impedeix que l'equip contrari saqui ràpid, no? Això que sabem, sempre veiem que els àrbitres primer fan un avís, quan un equip vol sacar ràpid i un jugador rival retén la pilota, hi ha un avís de tècnica, si ho torna a fer és tècnica. Doncs aquestes tècniques a partir d'ara seran de categoria 2 i, com hem dit, no computaran per una desqualificació.
5: Serà a partir de la primera

0: aspectes. I per això han volgut fer doncs, aquesta diferenciació entre els tipus de faltes i els tipus de tècniques per intentar doncs, que sigui una mica més just.
1: Vale.
2: Sí, un matís, perquè jo vaig anar... Aquesta setmana ens van fer una reunió als àrbitres, als mitjans de comunicació. Hem dit que la disruptiva és en transició i és correcta, però no us penseu, amics oients, que totes les transicions seran disruptives. És a dir, si el contacte consideren que és superior a un contacte per xiular disruptiva...
0: Que és excessiu o violent...
2: Es pitarà flagrant.
0: Sí.
2: O sigui, per molt que sigui una transició, seguirà sent flagrant.
0: Sí, també hem de dir que hi ha hagut un altre canvi important, segurament, amb el que és les faltes de tir... Sí. De 3 punts, no? Moltes vegades veiem com els jugadors amb un contraatac, potser quan veien que un rival els anava a fer la falta, ja es ficaven, diguéssim,
1: en posició, que
0: com
1: tiraven,
0: si anessin a llançar
1: sí,
0: a mig
1: sí,
0: camp
1: sí,
0: per veure
1: sí,
0: si els
1: sí,
0: hi caien els 3 tirs lliures. Doncs a partir d'ara això ja no serà així, ja que només es considerarà falta de tir quan l'acció es doni a la pista contrària, a pista davantera, és a dir, al propi camp, per molt que el jugador doncs, manufacturi el tir o estigui fent l'acció de tirar, no es donarà falta de tir, a no ser que sigui doncs, una última acció de possessió, de quart o final de partit o pròrroga.
2: I ha d'estar en camp davanter amb els dos peus. Dos peus del jugador atacant han d'estar... ha d'haver trepassat al mig del camp, és a dir... No val que un peu estigui a camp davanter i l'altre estigui a camp defensiu, sinó que han de passar els dos peus perquè es compti com a acció de tir.
1: Vale, doncs esperem que els oients hagin agafat la llibreta i bolígraf.
3: També hi canvi de les tècniques 1 i 2? O,
0: sí, si amb no? Els entrenadors hi ha un canvi. Com hem dit, les tècniques de retenir la pilota, no? les de categoria 2 que no compten per la desqualificació, en el cas dels entrenadors sí que comptaria per desqualificació si un entrenador doncs, retrasa el servei de l'equip contrari agafant la pilota, perquè s'entén o se sobreentén que els jugadors a lo millor no se n'adonen, no ho fan de manera instintiva de no donar directament la pilota, en canvi els entrenadors sí que tenen més nivell de consciència. Per tant, si un entrenador no deixa que l'equip contrari saqui ràpid i reté la pilota, la tècnica sí que li computaria per desqualificació.
1: Perfecte. Doncs vinga, parlem un moment, perquè res, queden 6 minuts i mig perquè comenci el partit, perquè siguin les 6 de la tarda almenys. Parlem de la Lliga 1, que avui el Quintanars Manresa ha jugat davant del Joventut de Badalona, Aleix.
2: Sí. Ha jugat contra el Joventut de Badalona. L'estrena de Pau Ribas com a entrenador de la penya a la Lliga 1 i s'ha endut la primera derrota. El Manresa ha guanyat 93-80, mostrant un molt bon joc, sobretot a la segona part, perquè bueno, a partir del segon quart, podríem dir, perquè el primer quart ha sigut de domini de la penya, i amb 3 jugadors destacats. El primer, Lucas Sánchez, que ha fet 30 punts, 5 rebots i 7 assistències, 37 de valoració, Lucas Sánchez. Gerard Fernández, que tornava a les pistes després de la capsulitis, 19 punts, un rebot i una assistència per un 15 de valoració, i per últim, Guillem Nespler, 16 punts, 2 rebots i una assistència per un 16 de valoració. Hem de dir que Lucas Sánchez ha hagut d'abandonar la pista a falta d'un minut i mig, ha rebut un cop quan defensava una penetració de Diego Niebla. Esperem que no sigui res, però se l'han hagut d'emportar vestidors.
1: Esperem que no sigui res. Ja tenim imatges del pavelló del Bilbao Arena de Bilbao, on s'estan presentant ara mateix els jugadors de Baxi Manresa, i ja tenim els 5 inicials d'un i altre equip.
0: Doncs sí, mira, comencem pels locals, per Surne Bilbao Basket, que començarà el partit amb Harald Flay, Normantas, Martin Krampel, Darren Hilliard i Bastien Bautier. Per part del Quintanars Manresa, Diego Campo, que sortirà d'inici amb Hugo Benítez, J.D. Notae, Pablo Tamba, Chibuzo Agbo i Nick Ongenda.
1: Doncs aquests són els 5 inicials d'un i altre sí. Equip.
2: Sí, i hem de comentar un detall ràpid. J.D. Notae va començar la temporada jugant amb el 0-0. Avui el veureu amb el dorsal 13, i el motiu és que el 0 i el doble 0 no poden combinar.

0: viure a l'Eurocup. És a dir, l'Eurocup no permet tenir un dorsal 0 i un doble 0 al mateix equip, i per tant el Kitsanas ha decidit que JD Notae agafés el dorsal 13, i per tant serà el seu dorsal de temporada tant a ACB com a Eurocup.
1: Home, suposo que ha estat Notei qui ha escollit el número, suposo.
2: Sí,
1: amb això es descarta qualsevol mena de tema supersticiós per Notei. Sí, no li importa que porti el 13, i a nosaltres tampoc. El que volem és que noti.
2: Sí, veure la seva millor versió, veure si aconsegueix, no?, agafar ritme, que segur que li han anat bé els partits de pretemporada per situar-se. Ja va parlar d'ell Diego Campo després del dia del Barça, que li van preguntar. Jo crec que és un jugador amb el que gaudirem molt, aquesta temporada.
1: Doncs aquesta primera jornada, aquest partit és el que inaugura aquesta primera jornada, que inaugura la temporada 26-27 de la Lliga Endesa de Bàsquet, però és que hi ha altres partits avui també, Marc.
2: Doncs sí, mira, tenim a dos quarts de vuit al Morabanc Andorra Montbus Obradoiro, el retorn després de dues temporades de primera FEB de l'equip gallec, i més tard a les 9 de la nit el Barça que rebrà el Corunya. Demà diumenge tenim també moltes racions de bàsquet. A les 12 el Breogán que rep el Joventut, dos quarts d'una el Burgos que rep el Baskonia, a la 1 el Casademont Saragossa que visita la pista de la Laguna Tenerife, i a la tarda a les 5 tenim un Girona UCAM Múrcia, a les 6 València Bàsquet i Lerna Lleida, i a les 7 per tancar aquesta primera jornada un Real Madrid Unicaja.
1: Hi havia ganes de bàsquet, Fernando, ja?
3: Sí, és quasi massa temps sense bàsquet, no? Portàvem, no, però sí que és cert que ara estava pensant, aquesta temporada han hagut molts canvis, han arribat molts jugadors nous, han hagut canvis d'entrenadors de banqueta, han hagut molt moviment, i hi ha molts, nosaltres que tenim 10 jugadors nous. Sí. El Barça crec que també
1: 11, sí.
3: O sigui, a l'ACB l'has de tornar a seguir molt filapint, perquè hi ha molt jugador nou, molta cara nova per descobrir. GD Mate seria un cas d'aquests, i la veritat és que sí, jo tenia ganes de tornar a disfrutar de l'ACB, i després Eurolliga, que ha començat aquesta ahir, abans d'ahir. Ostres, també s'han vist equips que tenen molts jugadors, moltes cares noves.
2: Serà xulo.
3: Estarà bé, estarà bé. Sí, els canvis que hem comentat abans. El bàsquet és un esport que està en constant evolució. Mm. A mi hi ha un tema que m'agradaria que la FIBA i l'ACB recuperés, que és el salt, la lluita.
2: Ah, sí, en lloc de
3: l'Eurolliga ho fa, sí, i crec que és un tema...
1: Ja ho hem reclamat aquí diverses vegades.
0: Sí,
1: que...
0: sí, és més just.
3: També més just, el tema de los avisos, no? Tu ja saps les normes que hi ha. Sí. O sigui, sempre has d'avisar. Jo crec que...
1: Sí, a mi això també em sobra. Per què hi ha un avís?
3: Si comets l'errada de portar-te la pilota, com fan alguns jugadors, això no s'avisa, se sanciona. I, però fer-lo des del minut,
2: des del
3: principi. I els àrbitres això, i els entrenadors i els jugadors ho han de saber. Tu ja saps que si te portes la pilota o si fas, te xularan la falta, no cal l'avís. I per mi una altra cosa que no l'acabo de trobar... el què és el saque ràpido. No, jo no li trobo el què. A Eurolliga no ho fan servir, i el ritme dels partits és molt viu. El ritme de l'ACB és molt viu, amb saque ràpido, o perquè després està en el tema de canvis, el tema que si vull treure i l'àrbitre diu que no has de treure d'aquí, has de treure d'allà. O sigui,
1: S'aprofita molt poc.
3: No, sí que es fan algunes cistelles, però no es fan una gran quantitat de punts, ni per mi no. És un tema que no... És més, han pujat més el tema de tècniques perquè el jugador es porta la pilota, no?
2: Sí.
1: Per cert, presentació espectacular al Bilbao Arena, perquè han penjat ja la bandera de campions de la FIBA Eurocup, i jo ja m'estava imaginant com si fos el nou Congost. Amb pantalla, a les fosques, amb bengales...
2: Tant de bo no. S'ha de dir, a més, que el Bilbao Arena és un estadi molt xulo.
1: Sí, hi caben unes 10.000 persones, vull dir, és un...
2: Un record una mica agradolç,
1: s'ha de dir
2: sempre pel Manresa, per aquell cap de setmana espectacular del 2022, però jo crec que tots els que vam tenir la sort de ser-hi ens vam adonar que és un pavelló. Això, doncs,
3: jugar una final europea, ostres, i de la manera que va fer, no? Manresa, que va anar tothom cap allà, sí, i
2: va ser espectacular. I el Bilbao, doncs, ara que celebrava aquest bicampionat europeu, sí, que la veritat és que té molt mèrit, eh? I
3: sí,
2: més sobretot la temporada passada, perquè fa dues temporades també van guanyar la FIBA Europe Cup, però sí que és veritat que la Lliga crec que van quedar setzents, de fet.
3: Sí,
2: o sigui,
1: van patir, van patir.
2: L'últim equip abans dels dos del descens. Sí. I en canvi la temporada passada van aconseguir tornar
1: van
2: a guanyar
1: setens
2: la Europe Cup, sí, i a sí, més classificar-se pel play-off.
1: Que passa que es van trobar a quarts, bueno, de final, sí, amb el que després seria el campió, com és el València.
2: Sí, sí.
1: Ja tenim doncs els jugadors d'un i altre equip acabant de fer els darrers exercicis d'escalfament, com deia el Marc fa uns instants. El Manresa, que començarà amb Hugo Benítez, amb Tamba, amb Chibuzo Abbo, amb Gide Inotei i amb Ongenda per part del Surne Bilbao Basket, Normantas, Harold Frey, Crampel, Hilliard i Botier. Sensacions, companys?
0: Positives. Crec que l'objectiu és sempre guanyar, però crec que l'objectiu aquestes primeres jornades és construir. Crec que anem a un pavelló molt difícil de guanyar la primera jornada, però a nivell de construcció crec que per la mentalitat de l'equip és un dels millors rivals que et pots trobar a les primeres jornades, no? Perquè és un rival complicat, és un rival que t'ho posarà molt difícil, i crec que si veiem una evolució respecte a la segona part de Coruña, que va ser bona durant el màxim de temps possible, jo avui ja sortiré satisfet. Si podem sumar la victòria, doncs millor que millor.
2: Sí, jo també tinc sensacions positives després del que hem vist a pretemporada. Sí que és veritat que avui doncs la baixa d'Allen és important, no? Tant la d'Oriola com la d'Allen, però jo personalment doncs Timmy Allen és un jugador que tinc moltes ganes de veure aquesta temporada, perquè em sembla un jugador molt, molt especial, no? La manera que té de poder generar amb la pilota, la manera que pot defensar diverses posicions, doncs em sembla que avui el Manresa ho notarà bastant. I també tinc ganes doncs de veure a Agbo. Bueno, molts fitxatges, però el que comentava l'Aleix del partit de la setmana passada a Coruña, doncs si ens fixem, diguéssim, en tots els partits que han jugat els equips d'ACB aquesta pretemporada, el de la setmana passada de Chibuzo Agbo, que va fer 33 punts, 42 de valoració contra el Coruña, és el millor de qualsevol jugador de l'ACB aquesta pretemporada. O sigui, és una barbaritat, i llavors és un jugador que també tinc ganes de veure, i jo crec que, com deia l'Aleix, l'equip ha de fer un partit molt, molt seriós avui, però la victòria, primera jornada, segurament és el de menys.
1: Curiós, el Bilbao juga amb 5 amb el quintet que només un no ha jugat a la Lliga Endesa, el Manresa és al revés, és tan sols Hugo Benítez que té experiència en la Lliga ACB. Veiem un pavelló de Bilbao Arena pràcticament ple a vessar, i els àrbitres d'avui que seran Carlos Cortés, Javier Torres Sánchez i Igor Esteve. El proper partit després serà dimecres ja a Eurocup, i davant d'un dels rivals favorits per guanyar-la.
2: Sí, exacte, comencem a Eurocup, com deies, dimecres, a 6:45 de la tarda, a la pista del PAOK de Tessalònica, un equip que és que està fet, jo et diria, per guanyar la competició, un projecte que té l'Eurolliga entre cella i cella, perquè si mires l'entrenador, començant per l'entrenador ja Andrea Trinchieri, si mires la plantilla, no, jugadors com el mateix Brain Tairi, que va estar a punt de venir aquí la temporada passada, és que és un autèntic equipàs. Llavors, també una sortida segurament de les més complicades per començar el grup.
1: Doncs comencem a tenir sortides complicades, primer Bilbao, després ens anem a Salònica, esperem després tenir els partits
2: més
1: assequibles, sense desmereixer-los. Els jugadors del Kitsanàs Manresa, que ja estan a dintre la pista, els jugadors titulars, també estan els del Surne Bilbao Bàsquet, saludant-se entre ells, saludant també a la tripleta arbitral, tot a punt per començar el partit. Són les 6 i gairebé 5 minuts de la tarda. Esteu sintonitzant Ràdio Manresa 95.8 de la FM, radiomanresa.cat, i també a través dels vostres dispositius electrònics. Saltarà Ongenda per part del Kitsanàs Manresa, per part del Surne Bilbao Bàsquet, doncs Voltier serà el que saltarà, posarà la pilota en l'aire Carlos Cortés, pilota amunt, pilota per Kitsanàs, que lateja Hugo Benítez. Vinga, va, anem a jugar amb control. Control Group, solucions tecnològiques per empreses. Benítez l'ha deixat ara cap a J.D. Notei. Aquest la deixa cap a Onguenda, la pilota ara és per Benítez, s'escola a la banda, llança, falla, el rebot és molt bé, però no, finalment l'ha recuperat el Bilbao Basket i ja la té Normantes, que vol entrar fins la cuina, es frena, la torna a obrir cap a Hilliard, aquest per Harold Frey, i espera fer la combinació amb Bautier. Bautier la torna cap a Harold Frey, els hi queden 7 segons, Harold Frey troba forats, fa una safateta, falla, i el rebot, finalment, els àrbitres han assenyalat falta en la penetració de Harold Frey.
2: Sí, em sembla que és de Hugo Benítez, que era qui se'l defensava, sí. Falta justeta, justeta.
1: Sí, sí, justeta, sí. Justeta.
2: Benítez l'aguanta bé, va amb els braços amunt, però bueno, tindrà tirs lliures, Frey.
1: Doncs ara Benítez reuneix a tot l'equip, l'equip de Quintanars Manresa, per comentar alguna cosa del partit. Aquests 40 segons, mentrestant, Harold Frey anota el primer tir lliure. Viatges Massaners, viatges de confiança. I posa ja l'1-0 en el marcador. Segon intent per Harold Frey. Llança, falla aquest Viatges Massaners, viatges de confiança, però el rebot no la captura Onguenda, el captura Bautier i anota amb molta comoditat a sota la cistella, posant el 3-0. Finalment ha estat jugada de 2-1. Quan ara intenta el triple, no té i falla. El rebot no l'agafa Onguenda, l'agafa Hilliard i finalment havia tocat el taulell per sota. Els àrbitres han aturat el joc i es pilota ja pel Surne Bilbao Bàsquet. La baixa ja Harold Frey. Vinga, va, de moment 3-0 en el primer minut de partit. La té ja Bautier. La torna cap a Frey, que se'n va a la banda. Per allà està Onguenda, que perd la posició i la defensa davant de Bautier. I es maixa Bautier, la trenca Bautier i posa el 5-0 en l'electrònic. En el primer minut i 20 segons. La té ja Hugo Benítez. Cap a Notey. Aquest. Cap a Onguenda. Onguenda. La passarà a la banda, fa una finta a Tamba, entra fins la cuina i es maixa Pablo Tamba, posant els dos primers punts de Quintanars Manresa aquí a Bilbao, 5-2. La té ja el conjunt de Jaume Ponsarnau. La baixa Frey, marcat per Hugo Benítez. Frey combina amb Hilliard, que fa una finta, es desfà de Tamba, llança de 3, falla Hilliard, la rebot és per Crampel, que la torna cap a Hilliard, la passa cap a Bautier, i juguen amb molta facilitat i comoditat a dintre la pintura, companys, anota Bautier altre cop.
2: Dos rebots ofensius de Bilbao ja gairebé seguits, amb això Diego Campos segur que estarà...
1: Emprenyadíssim, sí. Emprenyadíssim, doncs vinga,
3: i
1: ja.
3: I el ritme no és... com el de la temporada passada.
1: És més pausat.
3: No? És més, sí.
1: Sí, sí. No té, intentava combinar l'interior per Onguenda, ha interceptat Bautier, la té ja Hilliard, que l'obre pel triple, que no anota, no ha anotat el triple Normantes, però és que ha rebut falta personal i per tant serà 3 tirs lliures.
2: La falta és de Notey, la primera del nord-americà, quan ja prepara canvis a Diego Campo.
1: Doncs sí, sí, aniran bé aquests canvis per part de Quintanars Manresa, perquè de moment la majoria, tots els punts, excepte els tirs lliures, tots els punts aconseguits pel conjunt bilbaí han estat a sota la pintura. Ha fallat el primer tir lliure. Viatges Massaners, viatges de confiança, Marguiris Normantes, i se n'ha anat a la banqueta Notey
2: i Onguenda.
1: I Onguenda.
2: Sí, han entrat en el seu lloc
1: Ferran Bassas
2: i Bassas.
1: Minchev i Bassas per Onguenda i Notey. És un doble canvi. Rètols Porquet, la millor manera de fer-te veure. Tindrà ara una tercera oportunitat, anotat el segon Normantes, llança el tercer, viatges Massaners, viatges de confiança, posa el 9-2, assegurem, vinga, va, assegurem el tir amb assegurances Piñero, la té Hugo Benítez, que anota Hugo Benítez,
3: és
1: la millor assegurança Hugo Benítez, assegurances Piñero, i posa el 9-4.
3: I ara som més petits nosaltres, estem jugant...
2: Amb dos bases a pista.
3: Dos bases i tres, quatre, tres, sí. Tres, o tres, quatre, no?
1: Frey combina amb Bautier, aquest per Normantes, que troba forat, penetra, no anota, i a més, els atac. Àrbitres xiulen falta en atac.
2: De Bautier a la lluita pel rebot, a veure el paper que té Minchev avui és important, amb la defensa, sí. Tant ara quan li toqui Bautier com després més tard Linason.
0: Mm-hmm. Sí, jo crec que...
1: S'hauran de combinar, no?
0: Sí, però Minchev és un jugador gros, és molt, molt físic, és molt intens i li costarà més a Bautier.
1: Doncs vinga, pilota en joc, pilota per Bassas. Bassas cap a Hugo Benítez, Bassas a la banda... Per tant, va intentar penetrar la obra altre cop per Agbo de 3. Triple d'Agbo! Xibus a l'Agbo! Triple Quizanàs Manresa! Triple Quívoc Albert Disseny!
4: Quívoc Albert Disseny! Sempre al costat del bàsquet!
1: Posant el 9-7 a l'electrònic, segueix estant de dolç. Agbo a la línia de 3, quan ara Hilliard se la pica de 3, falla, però el rebot per Normantes, que entra a la pintura, no anota. El rebot torna a ser del Bilbao i, a més, hi ha una falta personal de, crec, d'Hugo, sí, d'Hugo Benítez.
2: Sí, la segona, ja, de Benítez.
3: I aquest rebot no ha sigut d'un jugador gran del Bilbao, sinó...
2: De Normantes. Em sembla que el mateix Benítez no ha...
3: Ha blocat.
2: No ha blocat perquè no entrés el jugador del Bilbao.
3: O sigui, els 5 jugadors han d'estar atents a bloquejar el seu home i per ajudar el rebot defensiu.
1: Es produeixen canvis a les files del Bilbao Bàsquet, del Surne Bilbao Bàsquet.
2: Sí, és que, Josep, perdona, però si mires les estadístiques ara mateix que portem gairebé 4 minuts de partit, Bilbao porta 5 rebots, 3 ofensius, 0 rebots del Manresa.
1: No, ja, sí, és simptomàtic i ja ens ho temíem, volíem no pensar-hi molt, però sabíem que podríem arribar a tenir un problema a la pintura,
0: sí,
1: i més sense Pierre Oriola.
0: Però una cosa és que tinguis un problema a la pintura, l'altra és que t'agafi un rebot un
1: sí,
0: petit,
1: sí,
0: això ja
1: sí.
0: És tema actitudinal.
1: Sí. Vinga, serveix de banda, ha servit malament el Bilbao, ha tallat bé el Manresa, contraatac i anota Villar, que ha estat un dels altres canvis rètols, porquet. La millor manera de fer-te veure, posa l'empat a 9 en el marcador, a 6 minuts per arribar al final del primer quart. Baixa la pilota i gairebé la perd, Nate Darling, és un altre canvi de rètols, porquet, i servirà de banda...
0: Rafa Villar, que ja ha fet dues accions pujant la intensitat, sobretot sí. en aquesta defensa, li ha complicat bastant la vida a Nate Darling.
1: Doncs vinga, ha entrat un altre, hi ha un altre canvi, crec que és Colenda.
2: Sí.
1: Ha entrat Colenda a partit substituint a Tamba, és un altre canvi, rètols, porquet, la millor manera de fer-te veure. La té ja el Bilbao en joc, la té Somogyi. Somogyi, per allà està Linason, que també ha entrat a pista. Somogyi llança una bomba, falla, el rebot, molt bé, per Colenda, i a més, que ha rebut la falta... No, sí, la falta és de Minchev. Sí, és del Manresa.
2: Sí, de
1: doncs, Minchev. Doncs la falta ha estat...
3: Aquí.
1: Sí, de Minchev.
3: Bueno, però falta una mica...
1: Justeta, també,
2: Linason,
1: eh?
2: Sí.
1: Justeta.
2: I quarta ja del Manresa.
1: Doncs vinga, que ja estem en bonus, l'obren ara pel triple, sí, ara sí, triple del Bilbao, el triple d'Aleix Font, triple Quívoc Albert Disseny.
4: Quívoc Albert Disseny, sempre al costat del bàsquet.
1: Intentava també el triple Colenda, fallar, però el rebot és pel Manresa, pilota per Agbo, l'obren ara per Bassas, fa una finta, penetra finalment, llança una bomba, falla... I el rebot per Linason, pilota ja pel Bilbao. La baixa ja, vinga, va, anem a jugar amb un somriure. Clínica La Dental, doctora Marín, 18 anys, oferint el millor somriure de la Catalunya Central, quan ara ha entrat a dintre Somogyi, anota, no sé si valdrà, però hi ha hagut falta personal.
2: Sí, val la cistella i la falta ha estat d'Agbo sobre Linason.
1: D'Agbo?
2: Sí.
3: No al tirador, ha sigut...
2: La falta li donen a Agbo, sí, amb una acció... sobre Linason, els punts pugen al marcador, tot i que jo diria que la falta ha estat anterior al llançament, però sí pugen al marcador,
1: doncs,
2: i a més tindrà
1: pujat,
2: pilota.
1: Sí.
3: Sí, han donat bàsquet
2: i tirs lliures.
1: Bonus, sí. Però tirs lliures quants? Un? Un.
2: Dos.
3: Sí, es falta Linason, no el que ha fet la cistella.
2: Clar, la cistella de Somogyi val, i a més hi havia una falta d'Agbo sobre Linason, com que el Manresa estava en bonus, doncs
1: un 2+2,
2: sí,
1: diguéssim.
2: Em sembla que és una acció que jo crec que no havia vist mai.
0: Passa
1: molt
0: poques estrany. Vegades.
1: Sí.
3: Quan
1: mira,
3: bonus,
1: ha fallat el primer tir lliure. Viatges Massaners, viatges de confiança a Linason. Anota el segon, posa el 15-9. Jugada finalment de 3 punts. A 5 minuts per arribar al final del primer quart. Baixa ja la pilota Rafa Villar. Villar té a davant a Darling. Villar que combina amb Bassas, altre cop. Per Villar, s'escora a la banda, l'obra ara a la centra per Minchev, la deixa per Villar, no s'atreveix a llançar de 3, ara sí, llança, ha fallat Villar, i el rebot ja és pel conjunt bilbaí, la té ja i la baixa a Somogyi, I davant té a Rafa Villar. Vinga, va, som-hi Quintana, som-hi Resa, som a Gilobre, per Petra C, que fa una finta, s'escora a la banda, llança, falla, el rebot és pel Manresa, pilota per Minchev, contraatac del Manresa, és, ui, a Colenda, li ha tocat la pilota amb la cama, però finalment serà servei de banda.
0: Bé, bé, però el Manresa ha baixat ràpid, estava ben posicionat i Colenda havia vist
3: estan agafant el ritme.
0: Sí, sí, estan...
3: El ritme aquest de córrer i tal.
1: Doncs vinga.
3: De fet, està jugant, o estava jugant amb tres petits i dos més petits a dintre, o sigui...
1: Mira, mira, quin triples de Lucas Colenda! Triple! De Quintanars Manresa, triple Kibuk!
4: Kibuk Albert Disseny, sempre al costat del bàsquet.
1: I posa el 15-12, més 3, Urne Bilbao Bàsquet. 4 minuts per arribar al final del primer quart. La té Darling, Darling penetra, Darling llança, falla, el rebot. Oi, pel propi Darling. Però mira, l'ha recuperat el Manresa, el que passa que els àrbitres han assenyalat que potser havia trepitjat.
3: Sí, fora.
2: Sí, o Minchev o Bassas, jo diria que és Minchev.
1: O
2: el que potser abans de salvar la pilota.
1: Sí. Veiem ara el triple repetit, bon triple... Sí, mira, havia trepitjat a Minchev i, per tant, és servei de banda, servei de fons pel Surne Bilbao Bàsquet, servei de fons.
4: Faci fred, faci calor, expert Joanola és la solució.
1: Vinga, va, pilota pel Bilbao per Linason a l'exterior, marcat per Minchev, Linason que combina amb Somogyi, Somogyi a la pica de 3, falla, queda curt, el rebot és per Villar, contraatac de Quintanars Manresa i rep la falta personal claríssima de Somogyi.
0: Amb Villar i Bassas hem canviat...
1: El ritme.
0: Hem canviat el ritme, la cara, la intensitat... bé, el que demanàvem.
1: Doncs vinga, serà pilota... És tot just la segona del Bilbao,
2: sí,
1: només.
2: Sí, sí, sí.
1: Ha tornat a entrar un Genda, substituint a Minchev, un altre canvi rètols porquet. La millor manera de fer-te veure. La té ja Colenda. Colenda, espera allà a Ongenda. Colenda per Ongenda. Aquest cap a Ferran Bassas, que li fa un aliup a Ongenda, que no aprofita el jugador de Quintanars. I ara el contraatac és del Bilbao, amb un coast-to-coast, finalment. Anota... Oi, Déu meu! Ha notat i ara el servei de Colenda torna a recuperar la pilota. Petra Sec i torna a notar. Ha notat 4 punts consecutius, Petra Sec. Això no pot passar, Fernando.
3: No, volgués treure ràpid per córrer, té aquestes coses i la veritat és que ha sigut una errada de Colenda i l'altre s'ha quedat aquí amb un punt d'experiència a parar el primer passe de fons.
1: Precisament hi ha hagut ara falta personal de Petra Sec.
2: Sí, aquí veiem la repetició.
1: Ai, sí, sí, la repetició. L'ha
3: vist, eh?
2: Sí, està llest. Sí.
3: L'ha anat seguint amb la mirada i se l'ha pispat.
1: Doncs vinga, 19-12, 3 minuts, 2:59 per arribar al final del primer quart. Se n'ha anat ara a l'Eix Font, a les files del Bilbao. És un altre canvi rètols porquet, la millor manera de fer-te veure. Servirà ara de fons Ferran Bassas, la passa a l'interior per Villar, anota Rafa Villar, bona combinació Bassas-Villar, 19-12, guanya més 7, Surne Bilbao Bàsquet, la baixa ja Somogyi. Vinga, va, anem a jugar en control, control grup, solucions tecnològiques per empreses. Somogyi llança malament i en el rebot ha rebut falta personal Ferran Bassas.
2: En atac de Linason.
1: Doncs vinga, és la segona de Linason.
2: La primera
1: de Linason. I hem vist ara la repetició com l'empenta és claríssima. Sí. De Linason. I la jugada també repetida.
0: I
1: de
0: bona pissarra,
1: combinació.
0: De Bassas-Villar aquí a la
3: aquí
0: línia de fons.
3: S'han entès molt bé.
2: S'han entès molt bé, sí.
3: S'han buscat.
1: Doncs vinga, la té ja Ferran Bassas, 17-14, 2.5 pel final del primer quart. Bassas, que se'n va a la banda, marcat per Somogyi, la deixa per el triple de Colenda, que falla, i els àrbitres han assenyalat una falta personal en la búsqueda del rebot de sobre...
2: De Hilliard sobre Eric Vila.
1: Sobre Vila, sí, sí.
2: La posició Eric Vila, bastant més alt que Hilliard,
1: sí, sí.
2: I l'empenta,
1: ha deixat anar el colze... Sí. I és la falta personal. Doncs mira, ara ja estem en bonus els dos equips. La primera de Hilliard, a 2:24 pel final del primer quart. Tenim ja JD Notei també a pista altre cop, un altre canvi rètols porquet. La millor manera de fer-te veure, mentrestant, Vila, que anota el primer tir lliure. Viatges Massaners, viatges de confiança. Vinga, va, anem a assegurar el tir. Assegurant-se Espinyero, assegurant el tir. Eric Vila, el 4 de Quitzenàs Manresa, llança, falla. Eric Vila, el rebot, és ja per Petra C, que inicia contra l'atac al conjunt bilbaí mitjançant Harald Frey. Marca per Rafa Villar. Rafa Villar segueix a Frey. Frey combina ara amb Darling a l'interior. Ja la torna a tenir. Llança un skyhook. Botier anota. Botier. I ja torna a marxar el Bilbao Basket. En 19-15. Villar combina ara a l'interior de la pintura. Per llàstima. Per Ongenda no ha pogut anotar, però carrega en falta personal a Botier.
2: Segona ja del pivot francès, és una bona notícia.
3: Sí, sí, estan compte... traient faltes, eh? Sí, sí. Com està...
2: Tenint en compte que porta sí. Ja 8 punts, està sent segurament el jugador més destacat de Bilbao, doncs mira, almenys el carreguem ja amb dues faltes al primer quart.
1: Per ser un primer quart, hi ha bastantes faltes, no?
2: Sí, sí, sí, el Manresa ha entrat en bonus molt ràpid.
1: Que i queden
2: llavors,
1: dos
2: hem,
1: minuts.
2: Hem parlat de la diferència de faltes, no? Que el Manresa entrava en bonus i el Bilbao crec que en portava només dues.
1: Una o dues, sí.
2: I ara en porta ja 6 al Bilbao i 5 al Manresa.
1: Doncs i encara queda 1:54 pel final del primer quart. Ha anotat el primer tir lliure. Viatges Massaners, viatges de confiança. Ongenda, el segon. Falla Ongenda. I el rebot és per Botia, que la deixa ja per Hilliard. Darren Hilliard cap a Harald Frey. Marcat un altre cop per Villar. Harald Frey, que combina amb Botier. Aquest per Hilliard. Hilliard. Té doble marcatge, finalment ara la passa a l'interior, intercepta molt bé Ongenda, oi, la passada d'Ongenda, ara en el contraatac cap a Colenda, malament l'ha interceptat Darling, i ara Darling s'ha empatxat de bimba, però ha tingut la sort i se l'ha tornat a quedar, llança Darling, curtíssim, rebot ara, ja sí, per Quitzenàs Manresa, Villar cap a Colenda, Colenda combina molt bé, cap a JD Notei, a la banda per Vila de 3, oi, llàstima, era bona combinació, dels homes de Diego Campo i finalment serà pilota pel Surne Bilbao Bàsquet.
3: Estan començant a córrer amb el ritme que l'agrada a Diego i que ens agrada a nosaltres del Manresa.
2: Sí, aquesta transició ha estat molt bé, llàstima del tir d'Eric Vila perquè estava sol.
1: Botier se'n va a la banqueta, se'n va també Darling a la banqueta, és un doble canvi rètols porquet, la millor manera de fer-te veure. Torna a pista Marguiris Normantas. Normantas, que la deixa ja per Harald Frey, 1-10 pel final del primer quart, 19-16, més 3, Surne Bilbao Basket. La té ja... Bufort ja està a pista. La té Hilliard, que intenta llançar de 3, llança, falla Hilliard, el rebot! Perfecte per Quitzenàs, per Tamba, i la té ja Colenda. Colenda penetra, la deixa molt bé per Ongenda, anota! Amb empentes i rodolons, anota Ongenda, bona combinació, m'està agradant molt Colenda, companys.
2: És un jugador que si alguna cosa té és atreviment, no li fa por a més generar a través de la pilota, buscar situacions del 2x2, a més el té també molt bon tir exterior, per tant, positius els minuts de Colenda.
1: Vinga va, darrers 22 segons de primer quart, 19-18, la té ja el Bilbao, intenten fer-li un aliop de Crampel, però finalment perd la pilota. El conjunt de Pons Arnau i serà pilota per Quitzenàs Manresa. Quan veiem repetida la bona passada de Colenda a l'interior per Ongenda i anota el jugador de Quitzenàs Manresa, sud-africà.
2: Ongenda, sí.
0: Té bones mans en atac i en defensa perquè abans li ha picat una a Botier, ara no recordo, però té bona lectura defensiva també. Nico Ongenda.
3: No, doncs... la intensitat defensiva ara s'està veient. Sí. No? És la diferència del començament. No? Els dos primers minuts semblava que caminaven i ara ja estan agafant el ritme que...
1: El ritme que ens agrada que i necessitem.
3: Que sí.
1: Darrers 10 segons de primer quart. La té Ferran Bassas. Vinga, va, som-hi, Baxi. Som-hi, perdó, Quitzenàs. La té Bassas. La té cap a Notei. De 3! Folla, Notei. El rebot és per Quitzenàs Manresa. Llança Minchev. No anota. quina llàstima, acaba el primer quart, finalment no hem pogut anotar i no hi ha hagut falta personal, acaba el primer quart amb el resultat de Surne Bilbao Basket 19, a 15 Nas Manresa 18. Anem a fer un descans.
5: Fem un descans amb Carles Torres Casana, de Teràpies Orientals i Medicina Xinesa.
1: Companys, hi han hagut brots verds en aquest primer quart.
3: Sí, jo crec que després del primer minut, minut i mig, ha canviat una mica a l'entrada de Rafa Villar, l'ha donat un altre aire, i el fet de jugar amb jugadors de 2 metres també et dona que la intensitat, tant al darrere com després atacant, doncs canvi. I ara, últimament, els atacs estan jugant a un ritme que és el que li agrada a Diego amb l'equip aquest, que evidentment s'ha d'adaptar també als jugadors que té.
1: Seguim patint amb la lacra dels rebots, eh? Ens doblen en rebots tant en atac com en defensa.
3: Tot i que al final hem millorat una mica, que, sí. Però bueno, això em sembla que ho patirem tota la resta de partit.
0: Hem tingut el minut i mig de rookie, de benvingut a la Lliga Endesa. Ha posat a Ferran i a Rafa, que ja saben del que va el tema, i han dit, bueno, és que comença la temporada, i han començat a jugar bé, i bastant sòlids per ser un primer quart del primer partit de temporada. Quan ha entrat en Rafa i Ferran, la circulació ha sigut bona, falta un punt d'encert, però positivament sorprès.
3: Es veuen amb xispa, tu ho deies lo de Colenda, no? Sí. O sigui, es veuen jugadors amb xispa, i això es nota. El Tampa, és un jugador que, bueno, ha fet fa 2 metres, no? Bueno, però li dona intensitat a l'equip, sí. o el Atbo, sí. No? Bueno, i ha de jugar amb això el Manresa. Sí.
1: Màxim anotador Botier, sí. Amb 8 punts, el màxim anotador, Marc.
2: Sí, per part del Bilbao, com deies tu, Botier amb aquests 8 punts, i per part del Manresa, Rafa Villar amb 4 puntets, 3 rebots dels 6 que porta el Manresa, 3 són de Rafa Villar, i com deia l'Aleix, jo crec que ha canviat molt l'energia de l'equip quan ha entrat Rafa Villar a pista, i s'ha notat.
1: I el que es notarà serà quan, bé, jo ja tinc ganes d'anar cap al Congost per veure la School of Dance, on neixen les nostres dancers, al carrer de les Tines 22 de Sant Fruitós, amb professors de talla mundial que han ballat per Rosalía, per Bad Giel, per Lola Índigo, per David Guetta. Està a punt de començar ja el segon quart. Servirà el Surne Bilbao Bàsquet amb un servei de banda Expert Joanola.
4: Faci fred, faci calor, Expert Joanola és la solució.
1: Vinga, va, ja té la pilota el Bilbao mitjançant Frey, que la passa a l'interior, intercepta la pilota, no té, però els àrbitres assenyalen falta personal de Minchev.
2: Sí, segona, ja de Minchev.
1: Carai,
2: compte,
1: doncs,
2: perquè avui
1: 8 segons
2: més,
1: només havien passat.
2: Avui que el joc interior segurament l'equip va més curt de l'habitual. Falta justeta.
1: Sí, però bé. Serveix ara de fons el Bilbao, la teja Hilliard cap a Linason, que se fa lloc a la pintura, l'obra per Hilliard de 3, falla el rebot pel més baixet per Notei, que la deixa ja per Hugo Benítez. Vinga, va, anem a jugar en control. Control Group, solucions tecnològiques per a empreses. Benítez cap a... combinant amb Tamba, altre cop Benítez, la deixa per Minchev no s'atreveix a llançar de 3, no és el seu fort, això sí, no té, la passa cap a Minchev, oi, se li esmunyeix de les mans a Minchev, però hem tingut la sort que l'últim jugador en tocar, perquè ha marxat la pilota per línia de fons, ha estat un jugador del Bilbao, i ha estat a Crampel.
2: Sí, 4 segonets, a veure ara per intentar alguna cosa.
1: Vinga, 4 segons justos, serveix de fons Hugo Benítez, veurem que s'inventa, la passa cap a Tamba, fa una finta, es gira, l'obra per Notei de 3, ui, a punt d'encertar Notei, però es pilota ja, rebot pel Bilbao, la té ja Haro Frey, segueix aquest 19-18, Frey s'escora a la banda, es torna a centrar, cap a Linason, aquest per Hilliard troba forat, Hilliard entra fins la cuina, no anota, però ja tenim la tercera de Minchev.
3: Masses penetracions.
2: Sí, la falta és de Tamba, però...
1: Ah, de Tamba.
2: Sí, sort, perquè si no, vale, deies tu, Josep...
1: Sí, tens raó.
2: La tercera de Pablo Minchev, Tamba. Li cau a Pablo Tamba, tot just la seva primera.
3: Ens estan trencant i hem d'acabar fent faltes i això...
1: Ja ho han fet més d'una vegada, aquestes penetracions fàcils. I tindrà tirs lliures, viatges Massaners, viatges de confiança. Hilliard, el primer de Hilliard, cap a dins. Viatges Massaners, viatges de confiança. Assegurant el tir, assegurances Piñero. Amb aquest 20-18, en el primer minut encara del segon quart. El Surne Bilbao Bàsquet, que guanya de 2 i ara ja guanya de 3, anota el segon tir lliure. Viatges Massaners, viatges de confiança. Darren Hilliard, i posa el 21-18. Pilota ja per Quintanars Manresa. La baixa al base francès, Hugo Benítez. Benítez, se'n va Benítez de Frey, l'obre ara per Ongenda. Ongenda no s'atreveix a passar la tamba. Ongenda està ja a la pintura, mitja volta d'Ongenda. Anota! Nico Ongenda, dos puntets més, és el cinquè ja d'Ongenda. I posa el 21-20, bon moviment, sí, d'Ongenda.
2: Sí, sí, sí. I no amb qualsevol acció, eh?
6: Això, un 5-5 no teníem.
2: Sí.
1: Doncs vinga, pilota ja pel Bilbao, bombeta que falla en el rebot, però per Linason a sota la pintura, falla Linason, el rebot, serà per Quintanars Manresa. Pilota ja per Tamba, contraatac de Quintanars, la deixa per Agbo, a la banda pel triple, que falla, llàstima, Hugo Benítez, però torna a tenir el rebot Benítez, la deixa per Notei, Notei fa una finta, penetra Notei, llança malament, el rebot molt bé, sí, per Agbo,
2: falta,
1: i li xiulen falta personal en atac sobre...
2: Demana explicacions al jugador del Manresa amb els braços oberts, i falta, la falta és d'Agbo.
1: D'Agbo,
0: jo crec que se'l menja d'intensitat, sí, i li passa com un avió,
3: sí, sí, sí.
0: I Normantes, que és més pillo que una altra cosa, diu, hòstia, m'ha donat...
1: Es queda al terra, sí, sí, sí. És una falta...
0: Justa, eh?
1: Ja n'hem vist bastantes, de justetes,
2: sí,
1: la veritat. 21-20, més un, Surne Bilbao Basket, 8-10 per arribar al final del segon quart, la teixa Harald Frey. Vinga, va, hem de jugar amb somriure. Clínica La Dental Doctora Marín, 18 anys, oferint el millor somriure de la Catalunya Central. Frey a l'interior per Linason, intercepta molt bé Ongenda.
3: Ha sortit molt, però ha recuperat.
2: Sí, aquest jugador passada, però...
3: sí, té una activitat important i un físic
1: portentós,
3: sí, sí,
1: també.
0: I és el primer partit, eh? I s'ha d'adaptar al tipus de defensa, perquè ve d'Israel, que no es fa el tipus de defensa que fa Manresa.
1: Frey la deixa ja per Normantes. Normantes vol fer jugada individual davant de Tamba. Normantes penetra, provoca la falta personal de Pablo Tamba, que la reconeix. Aquesta sí que ja no era justeta, aquesta era falta clara.
2: I una altra vegada, igual que el primer quart, la diferència de faltes, eh? El Bilbao, que encara no en porta cap en aquest segon quart, i el Manresa, que amb aquesta ja entra en bonus.
1: Carai, doncs només portem 2 minuts i 10 segons i ja portem 4 faltes personals.
0: I la defensa d'1 per 1, ens està costant molt, sí, l'1 per 1 sobretot. Hem d'ajustar.
1: El primer tir lliure que anota Viatges Massaners, viatges de confiança. Marguiris Normantes... tindrà encara una segona oportunitat. Viatges Massaners, viatges de confiança, el jugador lituà del Surne Bilbao Bàsquet. Segona oportunitat per Normantes, anota també Viatges Massaners, viatges de confiança, 23-20, més 3 Bilbao, i ja té la pilota. Mira, es produeixen canvis, entra ja Darling, substituint precisament a Normantes. És un canvi Rettelsburquet, la millor manera de fer-te veure. La teja Bassas, que entra també a pista. Un altre canvi Rettelsburquet, la deixa per a Ongenda. Altre cop Bassas, Bassas cap a Villar, penetra Villar, fàcilment, molt bé la liop de Villar. Cap a Ongenda, que no ha pogut esmaixar, però ha anotat 2 punts, i per tant, 23-22. Bona jugada, volíem que tirés, però ell ho ha vist molt clar,
3: sí, sí, sí,
1: combinar amb Ongenda. I per tant, a un ens tornem a col·locar del Surne Bilbao Bàsquet. Darling cap a Harald Frey. Frey, que vol trobar forat, el troba, es queda allà a la línia de pintura, llança, falla, el rebot és per Quintanars Manresa. Ja corre Vila, la té Bassas, Bassas fa una finta, la deixa per Tamba, la banda per Villar, que vol penetrar i rep, ui, la falta personal claríssima de l'Aleix Font.
2: De l'Aleix Font, la primera del català i primera també del Bilbao en aquest segon quart. Com deies abans tu, Josep, ha solucionat molt bé l'acció anterior Rafa Villar, no?, fent aquella mitja liupa amb Ongenda, però ja és la segona vegada en aquest partit que jo el veig que té una situació, no?, que té un llançament
3: clar,
1: i no s'atreveix.
2: No s'atreveix. Sí que és veritat que no és ni molt menys el seu fort, però jo crec que Mocampo això estarà bastant disgustat, perquè si algú ha dit que no li agrada és que els jugadors ni ho intentin.
1: No s'atreveixin, sí, sí. Per cert, Tamba se n'ha anat a la banqueta, ha entrat ara a Colenda, és un canvi rètols porquet, hem perdut la pilota, i és pilota ja pel Surne Bilbao Bàsquet, la servirà Petra Sec, ha aixafat, no?
2: Ha aixafat
1: línia, ha aixafat línia Vila, Eric Vila, i és pilota... Al Bilbao.
0: Aquestes coses la FIBA hauria de fer la pista ja una mica més gran, perquè són pilotes perdudes per xafar línies amb jugadors molt grans, ja cossos molt grans.
1: Vinga, doncs té ja la pilota Aleix Font, que fa una finta, llança, falla Aleix Font, el rebot llarg, torna a tenir Aleix Font, que llança de 3, ara sí, triple del Surne Bilbao Bàsquet, triple Kibuk.
4: Kibuk Albert Disseny. Sempre al costat del bàsquet.
1: Jugada rapidíssima de Quintanàs Manresa amb Colenda, que anota, fa un 2-1 i rep la falta personal de qui, Marc?
2: De Petra Sec, segona, i tan ràpida, Josep, que gairebé no ens ha donat temps ni a veure-la, perquè amb la repetició
1: l'estem veient repetida, sí, sí. Sí. Ha anotat Colenda, que està fent un bon partit de moment, i la falta de Petra Sec, llança el tir lliure addicional, viatges de confiança, anota Colenda i posa el 26-25. Estem allà, sí, tota l'estona, estem a 3-2-1 punt del Bilbao Bàsquet, quan ara ja la té Aleix Font altra vegada, entra la pintura, torna a sortir, combina amb Petra Sec, ara... cap a Somogyi, llança, falla, Petra Sec, el rebot, molt bé, per Colenda, que la deixa ja...
3: Estan...
0: Colenda, Villar...
1: Sí, sí.
3: I Ferran Bassas, estem amb tres petits, sí, sí. Petits...
1: Bassas, és qui té la pilota, davant té a Darling, Bassas segueix votant, ens queden 9 segons, Bassas l'obre per Villar, a la banda, per Vila, altre cop per Villar, Villar troba forat, molt bé, ai, el porta enrere cap, llàstima, Colenda...
3: Alguna, com diu Marc, jo també ho penso, és, has de llançar.
1: Si Rafa estàs... Villar, ha de mirar, sí, cistella.
2: Si estàs veient el partit i ja t'hi fixes, el seu defensor, que és Somogyi, està... i el flota,
1: ja ho sap, enrere, ja ho sap. Però, doncs,
2: i
1: sí.
2: Això li dona temps d'arribar alguna altra ajuda.
1: Darling, se la pica de 3, Darling falla, sí. I la pilota se'n va a servei de fons pel Manresa.
3: Tot i lo jove que és, el Villar això ho sap, sí. I sap que segur, i acabarà segur. Llançant, sí. I ficarà la que tot, però bueno, ara de llançar.
1: Doncs
3: que...
1: mira, ja tens mort, perquè el demana l'entrenador Jaume Pons Arnau, anem a fer un descans.
5: Fem un descans amb Carles Torres Casana, de Teràpies Orientals i Medicina Xinesa.
1: Segueix el frec a frec en el marcador, i també bones jugades que hem vist del pivot, d'Ongenda.
3: Sí, sí, ens ha sorprès personalment.
2: Sí, sí, total.
3: Aquella acció... La que ha fet 10 contra 1 des de fora, des de 6.
2: Perquè ha rebut des de fora la línia de 3.
3: I per a mi Villar és el que està donant el xip, no? El canvi, sí. Aquest que, bueno, que feia falta els primers minuts, i estan acompanyant altres jugadors, no? Ferran Bassas i Colenda, que són els tres que estan jugant ara, petits, estan bloquejant. Jo crec que els jugadors petits tenen menys ment que s'ha de bloquejar i després anar al rebot, i els altres estan començant a ajudar, no? I Ogenda, a mi m'està donant molt bones sensacions.
2: Hi havia algun partit de pretemporada, sí, que se'l veia potser que... una mica, com és normal, doncs perdut.
1: Com el dia del Barça, però...
2: Sí, t'has d'adaptar amb un estil del Manresa, que sabem doncs que és bastant particular, però com diu el Fernando, avui està donant, sí, bones sensacions, i Rafa Villar, clar, doncs el que sabem, no? És un jugador sumament intel·ligent, molt energètic, molt actiu, i té el hàndicap aquest del tir de 3, que segurament si en lloc de llançar entre un 20 i un 30% de 3 estigués més a prop del 35-40, doncs no estaria el Manresa.
1: No estaria. Ja s'acaba el temps mort, un temps mort que si estiguéssim al Congost veuríem les danses de la School of Dance al carrer de les Tines 22 de Sant Fruitós de Bages. Surten ja els jugadors d'un i altre equip després d'aquest temps mort, i la igualtat que està regnant en aquest partit gairebé tota l'estona, estem frec a frec, no ens hem posat per davant.
2: No, en cap moment.
1: No ens hem posat per davant, però hem estat allà, a un punt, sí. moltíssimes vegades. I curiós el percentatge que ens ha surrotulat, 2 de 10 en triples, tots dos equips. 4 triples de moment de 20 intents, quan ara bona combinació de Colenda cap a Rafa Villar, que ja penetrava, i els àrbitres han assenyalat, bé, ha interceptat la pilota Darling. O li han xiulat falta? No, no, no li han xiulat. L'ha interceptat, pilota serveix de fons a Ferran Bassas. Bassas la deixa per Vila, aquest per Ongenda, altre cop per Ferran. Ferran se'n va cap a l'altra banda, la passa molt bé l'interior per Ongenda i fa una esmaixada al jugador sud-africà de Kitsanàs Manresa i es posa ara sí per davant el Kitsanàs 26-27 a 5-0-5 pel final del segon quart. Lateja i la perd Kramper, la pispa molt bé. Kitsanàs Manresa, lateja Bassas. Bassas cap a Vila, a la banda. Ara sí que llança de 3. Oi, Rafa Villar, quina llàstima, no anota. No anota, però hi ha falta personal. Compte, compte, compte del Bilbao de Botier.
0: Tercera i companys, jo sabia que havien fitxat un bon pivot com Nico Ongenda. Jo vaig ser un dels defensors d'aquest fitxatge, però no m'esperava que el primer partit de temporada contra Botier i contra Linason comencés així d'aquesta manera.
1: Amb aquesta força, ha entrat ara J.D. Notei, serveix de fons a Bassas, mica en mica ens estem igualant ja, mira el triple d'Eric Vila, ui, aigua, l'intent de 3 de Vila, bé, ja està bé, ja està bé, ja està bé. Vinga, va, pilota ja pel Bilbao.
3: Vila i Villar són jugadors que no és que es fiquin molt, però han de tirar.
7: Sí, i tant.
3: I han de crear el perill aquest.
1: Hilliard, l'obra pel triple de Krampel, ara sí, triple del Bilbao Bàsquet, triple Kibuk.
4: Kibuk, Albert Disseny. Sempre al costat del bàsquet.
1: Arriscadíssima la passada de Bassas, però hem tingut cap a l'interior, cap a Ongenda, però hi ha hagut falta personal de Martin Krampel. Mm-hmm. Tan sols la primera. Sí,
3: tot i no tindre un joc interior Ongenda, no? Estem aprofitant i estem traient faltes.
7: Sí.
0: Sí, perquè no tenim un joc...
3: No, està...
1: Mira, quina liup cap a Ongenda de Ferran Bassas, que la trenca Ongenda i posa el 29-29 a 4-15 per arribar al final del segon quart.
3: Una bona...
1: Bona combinació de Bassas, quan ara Hilliard penetra tant sí com no, no anota Hilliard, el rebot que no l'aconsegueix. Finalment, Linason, contraatac de Gide Notei, cap a Bassas de 3, oi, llàstima, però mira, el rebot per Eric Vila, i estem crescudíssims ara mateix. Ara mateix el Manresa és qui porta la batuta del partit. És Bassas a la banda per Vila de 3, oi, falla Vila, el rebot per Hilliard.
7: És un bon tir. Sí, és que si no fem aquest tir, segurament és el que els hi demana, Diego Campa.
1: Sí, sí, tant. Pilota per Linason. Linason espera algun company com és ara Darling, marcat per Bassas. La passa, la combina Darling cap a Linason a l'obra pel triple de Hilliard. Ara sí, un altre triple. Hilliard de 3, triple Kibuk.
4: Kibuk, Albert Disseny. Sempre al costat del bàsquet.
1: Ara és Bassas qui se la pica de 3, falla Bassas, era bon aquest intent de Ferran Bassas, no aconsegueix ara en el contraatac al Bilbao, ui, ha estat a punt, hi ha hagut falta personal, es volia trencar, esmaixar Martin Krampel, però ha rebut la falta personal de Nico Ongenda.
7: La primera falta, del Manresa.
0: Jo vull veure la repetida perquè m'ha semblat...
3: Sí, ens hem quedat...
1: No es veu des d'aquesta... amb aquesta càmera de darrere, el taulell. No s'ha vist bé si hi ha hagut o no contacte. Tampoc hem vist Ongenda queixant-se molt.
0: No, però ha sigut falta, però jo crec que ha sigut molt, molt justa, perquè jo crec que quasi arriba al tap.
1: Doncs vinga... El primer tir lliure, viatges Massaners, viatges de confiança de Krampel cap a dins, posant el 33-29.
7: Sí, hi ha hagut doble canvi, Josep Almanresa, han marxat Ongenda i Bassas i han entrat en el seu lloc Minchev i Rafa Villar.
1: Doble canvi, rètols porquet, la millor manera de fer-te veure. Nota també el segon tir lliure al Bilbao, viatges Massaners, viatges de confiança, posant el 34-29, més 5 pel Bilbao, la té Rafa Villar, Villar cap a Notei, davant té Darling, no té cap a Villar. Villar que volen penetrar a Villar, llança a l'hora passat, anota Rafa Villar, quina cistella de qualitat de Rafa Villar.
0: I davant de Linason,
1: 34-31, sí, que no és un baixet que diguem, Linason. La té ja Hilliard, la passada, que malament cap a Krampel. Es perd la pilota per línia de banda, per tant, serà servei de banda per Quitzenàs Manresa.
4: Faci fred, faci calor, expert Joanola és la solució.
1: Quina jugada, hem vist repetida la jugada de Rafa Villar, impressionant.
7: Aquesta anella passada amb Lina són al davant, té tela.
1: Més 3, 34-31. Més 3, Bilbao, 2-38 pel final del segon quart. Serveix ja, Quitzenàs Manresa, la té ja a la base de la Manresa, un dels bases, Villar, cap a Minchev. Minchev vol penetrar davant de Linason, a punt de perdre la pilota. Finalment l'obre altre cop cap a Colenda, a punt de perdre la Colenda. Colenda segueix votant, ens queden 5 segons, penetra Colenda, una passa, dues passes. Ui, no anota Colenda, quina llàstima. I pilota ja pel Bilbao, pilota per Krampel, que fa un coast to coast. No anota i es falta en atac. Molt bé, Villar, que s'ha plantat i ha caigut allà picat Krampel. I serà pilota pel Manresa, 34-31, companys.
0: No. L'any passat teníem el Basohan, que tria molt bé aquestes faltes.
1: I Dani Pérez, també.
0: I Dani.
1: Sí.
0: I ara tenim a Rafa, que també és molt bon...
7: Rafa Villar és un tros de fitxatge.
3: Sí, sí, sí. Sí. No sé si Diego dijo algo así como habíamos encontrado una ganga
1: sí,
3: o...
1: Oportunidad, sí.
7: Sí,
1: sí, sí, sí.
7: Oportunitat de mercat, sí,
1: sí, sí.
3: La veritat és que sí.
1: Doncs vinga, darrers dos minuts de primera part, la té Rafa Villar. Vinga, va... Pilota per Minchev, juguem amb control, control grup, solucions tecnològiques per empreses. Minchev combina amb Notei. Notei entra a la pintura, torna a sortir, la passa a l'interior per Minchev, l'obre per Notei, fa una finta, llançarà Notei, falla, no, anota JD Notei, amb una mica de sort, anota i ens posem a un, 34-33, 1-37 al final del segon quart. Quina bona jugada de Notei. I pilota ja pel Bilbao, pilota per Hilliard. Hilliard, que ha forçat la falta personal de Minchev. Ha posat més pa que formatge aquí, Hilliard, però són... és veterania, això, eh?
7: Sí, són dos tirs, com deia el Fernando, i és la tercera de Minchev, que recordem que avui està havent de jugar de 5 a temps complet per la baixa d'Oriola, ha jugat molts minuts ja un Guenda aquest segon quart, i jo crec que haurà de tornar a sortir un Guenda, sí.
1: Minchev se'n va a la banqueta.
7: Va a la banqueta, perquè amb aquestes tres personals, doncs, millor protegir-lo.
1: És un altre canvi, rètols porquet, la millor manera de fer-te veure. Tirs lliures ara, viatges massaners, viatges de confiança. Confiança de Hilliard, el primer cap a dins, 35-33, més 2, Surne Bilbao Bàsquet, veiem Oriola amb roba de carrer, també recolzant el conjunt de Diego Campo, anota també el segon Hilliard, viatges massaners, viatges de confiança, 36-33, i pilota ja en joc, pilota per Quitzenàs Manresa, la baixa ja Rafa Villar, marca per Harold Frey, Rafa Villar, per allà està un Guenda. Villar combina, però, amb Agbo de 3. Falla Agbo, però ha rebut falta personal. Sí. I, per tant, seran 3 tirs lliures. La falta ha estat d'en Sorregui.
7: Sí. Em sembla que és la primera participació al partit d'aquest jove jugador basc. Un dels... crec que són dos fitxatges que ha fet Bilbao aquest estiu de la primera FEB.
3: Sí.
7: Aquest en Sorregui, que era un jugador que ja portava bastantes temporades en creixement a Guipúscoa, i llavors l'altre és un base
0: Dan
7: que em sembla
0: sí.
7: Que avui encara no ha jugat, com és Duszczak. Mira, parlant de bases, ara veiem que entra Buford.
1: Ha entrat Buford a pista, un altre canvi a rètols porquet. La millor manera de fer-te veure. I vinga, va, anem a assegurar el tir. Vinga, amb Chibuz Agbo, el segon tir d'Agbo, també fora. Uf... 36-34, tercer intent, viatges massaners, viatges de confiança per Chibuzo Agbo, aquest nigerià de 24 anys, de Quitzenàs Manresa, llança, també falla Agbo, i vinga, segueix el 36-34, baixa ja la pilota Harold Frey, 1-10 pel final del segon quart, Frey cap a Linason, es desmarca i rep la pilota ja Hilliard, Hilliard torna cap a Frey, es queda sol, llança de 3, triples de Harold Frey, triple del Bilbao, triple Kibuk.
4: Kibuk Albert Disseny, sempre al costat del bàsquet.
1: I posa el 39-34, quan ara quina gran combinació de Rafa Villar cap a Onguenda, que la torna a trencar, la torna a esmaixar, 13 punt de Nico Onguenda. 39-36, darrers 40 segons de segon quart, més 3 Surne Bilbao Bàsquet, la combina ara Frey, cap a Linason, anota ara Linason amb certa comoditat, posa el 41 a 36 i ara és Diego Campo que demana temps mort per treure's la pissarra màgica i intentar fer una bona jugada en aquests segons encara que falten de segon quart. Anem a fer un descans.
5: Fem un descans amb Carles Torres Casana, de Teràpies Orientals i Medicina Xinesa.
1: Aquesta jugada l'hem vist ja, amb, sí, què, tres vegades, quatre d'aquest, sí, sí, partit?
3: Entre Ferran Bassas i ara el Rafa Villar, Villar i sí, amb gent de finalitzador.
7: Sí, és el primer dia que el veig jugant, diguéssim, tan fluid per, sí, sobre de l'anella, sí, sí, no? Sí, buscant, sí, aquestes continuacions.
3: Facilitat.
7: Sí.
1: A veure, escoltem a Diego Campo.

0: puerta atrás.
1: Sí. Vamos, venga.
0: Entonces, ahora y ahora. Un mano a mano
2: picantrón. Entra el soroll, al sí, micròfon que ho capta tot i, sí. i el que ha dit, alguna cosa de tamba.
3: No, ara no l'ha dit, crec, també. Que doni la tele el minut de l'equip que ataca, això és
2: estrany, no? Abans no era així.
4: No, només passa, o sigui, passa ara, però
2: els dos darrers minuts,
4: l'últim quart, no passa.
2: Vale.
4: No
2: passa. Doncs mira, serveix Bassas molt bé! Gran passada de Bassas! Bona jugada de Kitzanas Manresa, passada de Bassas cap a Colenda, a l'interior de la pintura, s'ha quedat sol Soleta, anota! Colenda posa el 43-36, 20 segons per arribar al final del segon quart, la té Jarao Frey amb decalatge de 6 segons, entre el que li queda de possessió al Bilbao i el que queda de segon quart, la té Hillier, els hi queden 4 segons, 3 segons, Hillier se la picarà de 3, triples de Hillier... Triple del Bilbao Basket, però mira, va, és Bassas, Bassas que voldrà llançar des de mitja pista, ui, a punt de notar Bassas, però acaba el segon quart, arribem a la mitja part, amb el resultat de Surne Bilbao Basket 44, amb aquest triple final de Hilly Arquívoc, Albert Disseny, Kitzanas Manresa 38, anem a fer un descans.
5: Fem un descans amb Carles Torres Casana, de Teràpies Orientals i Medicina Xinesa.
2: Doncs Hillier, que ja porta 10 puntets. Ja és el... I és el màxim anotador del Surne Bilbao,
6: sí,
2: bàsquet.
6: Sí, i els 10 en aquest segon quart. La veritat, un Bilbao que ha trobat molt l'encert des del triple, no? Ha fet un 5 de 8 en triples en aquest segon quart, també infal·lible des del tir lliure, 8 de 8. Ha agafat 8 rebots, pels també 8 del Manresa, però clar, el Manresa... 0 de 8 en triples en aquest segon període, s'ha notat moltíssim. Això sí, tot s'ha de dir, 9 de 11 en tirs de 2, 2 de 4 en tirs lliures, bastanta diferència entre els dos equips amb els tirs lliures, però bé, una primera part jo crec que ha anat molt a moments, no? El Manresa ha començat molt a remolc, potser els primers 5 minuts del segon quart ha estat quan hem vist la millor versió dels de Diego Campo, i llavors el Bilbao ha tornat a agafar una mica d'embranzida.
3: No, i els triples que ha fet Bilbao ara és aquesta diferència, perquè el resultat és molt més... seria més igualat, no? Bones sensacions, eh? I descobrint jugadors que esperem que sigui el seu tarannà de tota la temporada, no?
6: Sí.
3: Que no siguin flor d'un dia.
6: Sí, home, jo crec que la primera part d'Onguenda és molt bona.
4: És excel·lent.
6: És excel·lent. No crec, em sorprendria molt que... puguem esperar que faci 15 punts cada partit, avui en porta 13, només en una part, però sí que és veritat que, com deia el Fernando, demostra un tarannà, no? Molt bé amb les continuacions, amb les caigudes, continuant les jugades. En defensa jo crec que ha tingut algun despist, no? Li ha costat bastant.
3: Jo crec que es coneix una mica el rival,
6: segurament.
3: Que quan passin les jornades l'anirà fent, i l'scouting que li donguin els entrenadors també l'ajudarà. I després en Rafa Villar. Villar, bueno, sí que l'havíem vist a Lleida, a Baskonia no l'havíem vist
6: molt poquet,
3: res, però comença a treure el seu potencial, i aquí amb Diego Campo treurà molt suc d'aquest jugador.
4: Sí, ara que dèiem de Rafa Villar, va ser una operació on se'l talla de Baskonia quan el 90% dels equips ja tenen la posició de base tancada, el Manresa també, però apareix, el seu agent truca al club i apareix l'opció, i el Manresa
3: diu que sí.
4: No ho dubta en cap moment, perquè tot i la no veterania de Rafa Villar, perquè té 22 anys, és una peça que ja és molt cotitzada a la Lliga Endesa, i estic segur que si el 90% dels equips no hagués tingut la posició tancada, el Manresa no pot optar aquest jugador. És un molt bon moviment de mercat, però ja parlant del partit, doncs estic gratament sorprès, perquè he vist un Manresa sòlid a moments. M'esperava un Manresa amb més dubtes. Onguenda pensava que patiria més del que està patint, sobretot amb aquesta parella

0: d'interiors, falta un punt de Notei, Ferran, a nivell de notació, sí.
1: D'aquests en contraatac, però no. Tot això arribarà.
2: Sí.
1: Tot això arribarà. I la intensitat aquesta que ha fet el xip i el canvi que ha introduït quan fica Rafa Villar, això és el que ha de perdurar amb el temps i amb el partit i a la resta de temporada.
3: Quívoc Albert Disseny, expert Joanol Electrodomèstics, Carles Torres Cassana, de teràpies orientals i medicina xinesa, viatges Massaners, viatges de confiança, GCT Plus, buscant solucions, clínica davantal doctora Marín, control grup, solucions tecnològiques per a empreses, Retos Porquet, la millor manera de fer-te veure, i assegurances Pinheiro, assegurem el tir, a més, la School of Dance, on neixen les nostres dancers. Aleix.
0: Josep, m'apunten des de Bilbao, el nostre company Miqui Font de Territori Vermell, que Hugo Benítez ha rebut un cop a les costelles i veurem si podrà tornar a jugar aquesta segona part.
3: Doncs veurem, esperem que tan sols sigui un petit ensurt i puguem veure a Hugo Benítez a la segona part d'aquest partit entre el Surne Bilbao Basket i Kitsanàs Manresa, 44-38 al descans. Tornem d'aquí uns instants, fins ara mateix.
4: Ràdio Manresa, el 95.8 FM, Cadena SER.
5: En Manu, el Minimans, manis pels amics, no ha contractat la llum a Factor Energia i no s'estalvia un 12,5%.
6: Manu, contracteu tots la llum. A factorenergia.cat i no farem més anuncis. Per fi hi ha un altre llum. Factor Energia.
7: Empresa col·laboradora amb la Barcelona Equestrian Challenge.
8: Formeu-vos i treballeu en altura amb seguretat. Impulsa el teu perfil professional amb el nostre curs de plataforma elevadora. Certifica't en equips d'elevació de manera segura, eficient i conforme a la normativa vigent. Tot amb instructors especialitzats. Reserva la teva plaça avui. Són limitades. Contacta'ns a Manresa a GCT Plus Consultoria i Formació. Telèfon 722 76 41 11.
9: Al mòbil, a la tablet. Ara ens pots escoltar des de qualsevol dispositiu, a qualsevol hora i en qualsevol lloc del món. Descarrega't l'app de Cadena SER i escull l'emissora local de Ràdio Manresa. Podràs escoltar-nos en directe i recuperar els programes a la teva ràdio de proximitat. Sempre al teu

0: El cap li girava.
1: Subministren energia i ara ens ajuden a produir-la! No!
2: Doncs sí, i es diu autoconsum. Instal·lació, finançament i autoconsum compartit. Comunitats de veïns, unifamiliars i empreses. Benvinguts a la revolució energètica.
3: Factorenergia.cat.
2: Per fi hi ha un altre llum. Factor Energia.
4: Empresa col·laboradora amb la Barcelona Equestrian Challenge.
5: Imagina la teva casa perfecta, sense cap preocupació. Una fuita elèctrica, una porta que no tanca, o potser vols una cuina nova i moderna. No busquis més. Cuines Navarcles s'encarrega de tot. Electricistes, fusters, paletes, fins a la instal·lació de qualsevol tipus de finestres d'alumini. Ho fem tot amb qualitat i experiència.
6: Cuines Navarcles t'ho posa fàcil. Ens trobaràs a l'avinguda de les Bases 49 de Manresa al telèfon 93 877 2803 o bé a Artés al 93 830 5903. Truca'ns i demana'ns pressupost sense compromís.
5: Cuines Navarcles, tot amb una sola mà.
7: Torna a la cultura popular a Ràdio Manresa. Des del 1955, Aires de Catalunya us informa de les sardanes, de la música folk, de la música d'arrel, dels castells, dels gegants i tot allò que formi part de la nostra cultura. Us esperem els dijous a les 3 de la tarda.
8: Vols gaudir d'un cabell llis, lluent, suau i sense encrespament? Aconsegueix-ho amb Hope Organic Keratin. El tractament d'allisat orgànic que deixa el cabell més lluent, reconstruït i saludable. Truca i reserva hora per fer-te el diagnòstic a Núria Serratosa Perruquers. 93-874-4364 i llueix un cabell.
9: Uau!
8: Aquest estiu, Núria Serratosa Perruquers, plaça Bages 14, primer primera, Manresa.
10: Hola, sóc la Núria i t'espero a Núria Serratosa Perruquers.
8: Coneixes els vins naturals? Són vins que s'elaboren amb la mínima intervenció i la màxima observació. A Manresa, al carrer Font del Gat, número 25, La Vineria. Únic establiment especialitzat en vins saludables. Amant i especialista d'aquests vins, el sommelier Marc Avalós t'aconsellarà i et recomanarà sempre el millor vi per a tu i els teus. Vine a La Vineria a comprar els teus vins naturals, a fer una copeta i, si vols, també et pots quedar a sopar. La Vineria, 93-875-7612. Truca i fes la reserva per gaudir dels vins naturals. La Vineria, una experiència única a Manresa.
11: Ràdio Manresa en directe a cadenaser.com. Troba'ns al web de l'emissora per escoltar els podcasts dels nostres informatius i programes i escolta'ns en streaming a cadenaser.com/emissora/radio/Manresa.
12: Estàs segur que el teu negoci no està pagant de més en la factura de la llum? A GCT Plus Consultoria Energètica ho fem fàcil. Comparem tarifes, negociem per tu i apostem per energia verda, perquè estalviar i ser sostenible sigui possible alhora. Aquest és un servei completament gratuït que t'ofereix estalvi real i un tracte proper. Truca'ns ara al 676 92 75 99 i comença a retallar costos avui mateix. Segueix-nos per Instagram, GCT Plus Group, /energia.
13: La Fira del Vehicle d'Ocasió i la Fira Setembre tornen a Manresa. El cap de setmana del 26 i 27 de setembre, vine a l'Avinguda Universitària. Gaudeix de més de 250 vehicles d'ocasió i activitats per a tota la família. Artesans, paradetes i sorteig de 3.000 euros. Més informació a firamanresa.cat.
14: Ràdio Manresa, el 95.8 FM. Cadena SER.
15: Gairebé 7 minuts que passen del punt de les 7 de la tarda. Esteu sintonitzant Ràdio Manresa 95.8 de la FM, radiomanresa.cat, també a través dels vostres dispositius electrònics. Ens trobem al descans d'aquest partit entre el Sur de Bilbao Bàsquet i Quintanars Manresa. Victòria d'augment dels homes de Jaume Pons Arnau, 44-38. I us oferirem aquesta segona part, aquest tercer quart, gràcies a Equívoc Albert Disseny, expert Joanol Electrodomèstics, Carles Torres Cassana, de Teràpies Orientals i Medicina Xinesa, Viatges Massaners, viatges de confiança, GCT Plus, buscant solucions, Clínica La Dental Doctora Marín, Control Group, solucions tecnològiques per a empreses, Retols Porquet, la millor manera de fer-te veure, Assegurances Piñero, assegurem el tir, i la School of Dance, on neixen les nostres dancers. Esperem que el Manresa no tingui almenys una mica també més d'encert en la línia de 3 punts, perquè serà una de les claus pel que s'està veient també, Fernando.
0: Sí, al darrere hem de millorar també en el 1 contra 1, però hem de ficar alguna més de fora, no? I al final s'ha agafat el ritme de córrer i sortir en contraatacs, que això és el ritme que li agrada aquí a jugar a Diego, i hem de ficar, tenim jugadors que fiquen i ficaran, el que no hem d'afluixar és al darrere, ni en el tema de rebots defensius ni en el tema de les defenses de 1 contra 1 i anar a rebot ofensiu, perquè al final hem anat i hem aconseguit algun rebot ofensiu.
3: Sí, gratament sorprès del Manresa, ja ho deia, pensava que la primera part ens costaria una mica més. És veritat que hem tingut aquell minut i mig inicial, però dintre de que són 10 jugadors nous, trobo que s'ha fet una primera part, i és això que comentava Fernando, s'han de polir aquests petits detalls.
15: Doncs vinga, que ha començat ja el tercer quart amb pilota per Quitzanes Manresa, pilota ja per Ferran Bassas, que rep la falta personal de Harald Frey. La falta, la primera, sí, del jugador noruec del conjunt bilbaí, i serà pilota servei de banda per Quitzanes Manresa. Pilota ja en joc, pilota per Rafa Villar, que penetra Villar, s'atreveix Villar, davant de Lina Sona, nota Rafa Villar, 44-40, més 4, Surne Bilbao Basket, en el primer minut de tercer quart. La teja Harald Frey. Harald Frey s'atura, Harald Frey segueix ara votant, la deixa per Hilliard, Hilliard l'obre perquè està sol, Normantes de 3 i triple de Normantes, triple del Bilbao, triple Kibuk Albert Disseny.
9: Kibuk Albert Disseny, sempre al costat del bàsquet.
15: Torna a marxar de sec, 47-40 al Bilbao. Combina ara el Manresa d'augment a l'exterior amb Rafa Villar. Ens queden 7 segons. Rafa Villar va flotant, llanç, no, la passa a l'interior per Onguenda, que es menja una xapa de Linason, però allà estava, en el rebot, aconsegueix el rebot a Pablo Tamba, anota Tamba i posa el 47-42. Bona acció ofensiva del Manresa en el rebot. I pilota ja altre cop pel Bilbao per Linason, que està on fire. Linason anota en la penetració i, a més, falta personal. És un 2-1.
3: Hilliard, Darun Hilliard, penetració Hilliard, sobre, sí, Tamba.
15: Doncs vinga,
16: Hilliard. És la tercera de Tamba, i una altra vegada que amb l'1 contra 1, no, els jugadors del Bilbao superen bastant fàcil la defensa del Manresa.
15: Doncs serà tir lliure addicional per Darun Hilliard, i Hilliard, que és el màxim anotador, ja era el màxim anotador al descans, i segueix sent-ho amb aquests punts. Tir lliure addicional, viatges Massaners, viatges de confiança per Hilliard, que falla el rebot llarg, i el rebot és pel propi Hilliard. Hem de tancar més bé aquest rebot. Pilota per Hilliard, que vol penetrar, a punt de perdre la pilota, la recupera altre cop Hilliard, que la deixa a l'interior per Linason, que fa un bon moviment, anota Linason i posa la màxima, crec, 51-42, sí, més 9, el Surne Bilbao Basket en el primer minut i 40 segons de tercer quart. Vinga, va, Rafa Villar. Villar cap a Onguenda. Onguenda s'atura, la deixa ara per a Chibuzo Agbo, cap a la banda per Villar. Villar ara troba forat, la deixa per Onguenda a l'interior de la pintura. Onguenda es vol fer lloc, llança Onguenda, falla, el rebot és pel Bilbao. La pilota ja és per Normantes, que la deixa per Harald Frey. Va votant Harald Frey, a punt de rebre falta personal de Bassas, no han xiulat els àrbitres. La passada, que intercepta molt bé Rafa Villar, és contraatac, Rafa Villar la deixa per Bassas, de 3, triple de Ferran Bassas, triple Quitzanes Manresa, triple Kibuk.
9: Kibuk Albert Disseny, sempre al costat del bàsquet.
3: I transició per posar les escoles, Rafa Villar pel carril central i després...
15: A punt! Li ha fet una xapa, però amb falta personal, la xapa d'Agbo, És la tercera, compte, és la tercera, sí, perquè... de...
0: Bueno, ens hem carregat massa, no?
16: Sí, sí, tres jugadors del Manresa estan amb tres personals, eh? El mateix Jacbo, com deies ara, Josep, Tamba, que ha fet abans la tercera, i Minchev, que ja a la primera part ja havia fet les tres personals.
15: La falta que li ha fet a Petrasek, quan hem vist ara repetit la jugada, la bona passada de Villar, que per cert, se'n va ara a la banqueta Rafa Villar, és un canvi rètols porquet, la millor manera... de fer-te veure. Ara Bassas que parla amb la resta dels jugadors que estan a pista de Quitzenàs Manresa, amb Colenda.
16: El partit de Villar fins ara és un escàndol.
0: Sí, sí, sí.
16: És la veritat. Tant ell com Onguenda. Onguenda segurament està sorprenent més. Villar potser també, perquè la pretemporada no ha pogut agafar gaire ritme, tampoc. Perquè
15: sí, perquè va jugar el segon partit de Lliga Catalana.
16: Sí, sí, sí, ja està, però la veritat és que avui punts, rebots, assistències, jo diria fins ara el millor de l'equip.
15: Mm-hmm. Doncs vinga, el segon tir lliure, viatges Massaners, viatges de confiança, de Luc Petrasek. Llança Petrasek, anota i posa el 53-45, més 8, Surne Bilbao Bàsquet, 7-20 per arribar al final del tercer quart, té la pilota ja Ferran Bassas, vinga va, hem de jugar amb control, control grup, solucions tecnològiques per empreses, la té Colenda, Colenda per Onguenda, Colenda altre cop Onguenda, Onguenda a l'exterior, l'obra... per Colenda, que fa una finta davant de Linason, llança una bomba, nota! Lucas Colenda, bona jugada de Quitzenàs Manresa, arriba al desè punt Colenda ja, i pilota ja per Hilliard, que vol jugar ell, vol fer un coast-to-coast, llança, no anota, però allà estava Linason per escombrar la pilota i anotar, i posar el 55-47, i roba la pilota al Bilbao, i no anota ara perquè hi ha hagut falta personal, diuen, de Onguenda, a l'interior de la pintura.
0: Ha sigut falta tonta, eh?
16: Posa les mans gairebé al cap, Onguenda, que no s'acaba de creure aquesta falta, veiem la repetició, era un 3-1 del Bilbao,
15: sí.
16: I a veure, s'anava a penjar Petrasek, i Onguenda, home, millor que faci la falta, no? Que no pas que deixi que noti fàcil, sí, sí, el jugador del Bilbao.
0: El que passa és que la situació de faltes...
16: Ah, bueno, sí, sí, sí. És la segona, d'Onguenda, tot just.
15: És delicada, i Diego Campo, que ho veu també així, i demana temps mort amb aquest 55-47. Anem a fer un descans.
17: Fem un descans amb Carles Torres Casana, de Teràpies Orientals i Medicina Xinesa.
15: I ara mateix, Fernando, hi deu haver bronca de Diego Campo sobre aquestes errades no forçades.
0: Sí, les no forçades. I aquesta falta, jo per mi, és tal com està l'equip, amb faltes i sense jugadors, sí, que puguin jugar a l'interior, és una mica arriscar-se. No? Sí que són dos punts i la fica cap a baix, però clar, l'equip ara té tres jugadors amb tres faltes, sí, o gent de...
16: Amb dos,
0: i això, si volem pujar la intensitat defensiva, també
16: sí,
0: implica...
16: pot costar més endavant.
0: Implica,
16: sí,
0: més, sí, més faltes, no? Aviam com sortim d'aquest temps.
15: Doncs vinga, serà pilota, es posarà la pilota en joc... Queden... Ara estem veient a Jaume Ponsarnau. No
0: Us està demanant...
15: No es veieu Campo.
0: Que acceleren, eh?
15: Sí, sí, home. De que agafin, intentin agafar la màxima avantatge possible per ja sentenciar el partit, tot i que encara queda un món.
16: Sí, però és moment de partit ara pel Bilbao.
15: Sí. És moment de trencar el partit. Sí, sí. Serà ara els jugadors del Manresa que ja... tornen a entrar a pista i veurem el Quitzenàs Manresa si té aquesta capacitat de reacció quan ara veiem Ocampo parlant amb un dels àrbitres, amb Igor Esteve, i mentrestant Bassas donant instruccions a Pau Vila, que entra ara a pista, també està Buford, són canvis, rètols porquet, la millor manera de fer-te veure. Tirs lliures de Hilliard, viatges Massaners, viatges de confiança, el primer cap a dins... Perdó, de Petrasek, és el jugador polonès, Lucas Petrasek, que anota, posant el 56-47, més 9, torna a la màxima. Tindrà encara una segona oportunitat, Lucas Petrasek, viatges Massaners, viatges de confiança, i anota també, posa el 57-47, més 10, la màxima del Surne Bilbao Bàsquet. Vinga, va, som-hi Quitzenàs, som-hi Resa! Pilota per Bassas, que combina amb Minchev. Minchev per Colenda, altre cop per Ferran Bassas, ens queden 8 segons. Bassas haurà d'inventar, Bassas se la picarà, Bassas juga de 3. Ui, ha quedat curt el llançament. I el rebot ja és per Darling i pilota ja, que domina el Bilbao amb Somogyi. Somogyi la deixa per Normantes, marcat per Colenda. Normantes cap a Darling, Normantes de 3, triple de Normantes, triple del Bilbao Basket, triple Kibuk Albert Disseny.
9: Kibuk Albert Disseny, sempre al costat del bàsquet.
15: Estem una mica tous en defensa, sí. I se'n va de 13 ara ja el Bilbao quan Minchev ara perdia la pilota, però és que ha rebut falta personal de Normantes.
16: De Normantes, que serà tot just la seva primera. Però
15: estan endollats, ara, sí, el Bilbao. Sí, sí, estan sí. Molt endollats. És el que reclamava Jaume Ponsarnau, de seguir, sí, sí, insistint.
0: El gest que les ha fet, ho han entès perfectament.
15: Perquè han olorat la sang i volen acabar de rematar-nos en aquest tercer quart a 5.43, pel final del tercer quart. Serveix a Buford, que la deixa per Notei. De moment, bastant inèdit durant aquest partit. Pilota altre cop per Buford, cap a Minchev, de 3, Minchev, falla Minchev, el rebot, mira, el rebot finalment el captura, Eric Vila, cap a Minchev, no, ara no llança, no s'atreveix a llançar, la deixa per Buford, ens queden 7 segons, Buford se'n va cap a la banda, troba forat, entra, molt bona jugada de Buford, que ha acabat amb una safateta, i posant el 60-49, més 11 surt de Bilbao. I vinga, anem a jugar amb somriure. Clínica La Dental Doctora Marín, 18 anys oferint el millor somriure de la Catalunya Central. I aquestes desesperacions que estan aquí a estudis és per la falta de Buford.
16: Això és falta de rookie, eh?
15: Estalviable completament la que ha fet Buford. I veiem repetida la bona jugada que ha fet.
16: Molt bona.
0: Molt de mèrit, eh?
15: Doncs vinga, serà el Manresa que entra en bonus ja amb aquesta falta. Serveix de banda, un servei de banda. Vamos. Del Bilbao.
0: Falta.
15: Mitjançant Somogyi, els àrbitres han xiulat amb la passada de Somogyi, una falta de Colenda.
16: Es queda amb els braços oberts el jugador del Manresa, perquè no s'ho acaba de creure ben bé, és la seva primera només, com
15: ja
16: havies
15: seran
16: dit.
15: Tirs lliures.
16: Sí, tu, Josep, el Manresa era en bonus, són tirs lliures, i veiem la repetició. Home.
15: Sembla... Sí, sí, mira, se'n va anar a la banqueta a Normantes, se'n va també Petrasek, i són un doble canvi. Rètols Porquet, la millor manera de fer-te veure els jugadors del Manresa.
0: Sí. Ha demanat revisió? No. O sí?
15: Demana no. No,
0: o temps?
15: No, crec que no. Sí, challenge. Ha demanat challenge.
0: Ah, però el Cortés dice que no.
15: Però, sí, no, sembla ser que
0: Cortés... ha dit que no havia revisió.
16: Que no pregunta ha... a la pantalla, diguéssim, sí. La realització, no?
15: La realització.
16: El cartellet de challenge de l'entrenador del Manresa, però els àrbitres no revisen res. No.
15: Doncs vinga, tirs lliures, viatges Massaners, viatges de confiança per Lina, són el primer cap a dins, els estem donant moltes facilitats en aquest tercer quart. I
16: la diferència amb tirs lliures, també sí, important,
18: sí. 8-21.
16: Al del partit. 21 ha llançat el Bilbao, amb aquest de Lina són seran 22, només 8 al Manresa.
15: Nota també el segon tir lliure, viatges Massaners, viatges de confiança, Lina són assegurant el tir, hem d'assegurar nosaltres el tir amb assegurances Piñero. Quan se'n va precisament Lina són entre Botier, és un canvi rètols porquet, i ja la baixa Buford, vinga va, 62-49, 5 minuts per arribar al final del tercer quart, un tercer quart de moment desastrós de Quitzenàs Manresa. Hem fet un punt? Quan hem anotat aquest segon, aquest tercer quart?
16: No, fins ara 11.
15: Ah, 11 punts? Vale, sí. Quan ara ha llançat, perdó, Colenda, pensava que havíem acabat en 48.
16: No, 38.
15: Sí. Vale. Pilota ja per Buford, que vol trobar espai, llança Buford, anota! Déu-n'hi-do, Lucas Buford, posant el 62-51, està traient qualitat el jugador francès de Quitzenàs Manresa, a 4-20 per arribar al final del tercer quart, quan ara penetració massa fàcil del Bilbao, posant el 64-51, la passada a l'interior ara per Eric Vila, anota Eric Vila, bona assistència i anotació d'Eric Vila, 64-53, tercer punt d'Eric Vila, vinga va, la té ja el jugador Somogyi, combinen ara amb Aleix Font, però allà ha posat la cama Vila i serà 14 segons, un altre cop de possessió. I veiem repetida una de les jugades de Buford, de penetracions de Buford.
0: Dues penetracions.
16: D'agressiu.
0: Sí, sí.
15: I amb marcades, amb marcatges intensos.
3: És el seu punt fort.
0: Ha sigut un tap.
16: Sí, abans no,
15: sí.
16: Era una passada.
15: No era passada.
16: Ha fet un tap Somogyi per darrere.
15: Sí, sí. Quan ara se n'ha anat a la banqueta a Buford i hi ha estat un altre canvi a les files de Kitzenas.
16: Sí, ha entrat Rafa Villar.
15: Rafa Villar, que torna a entrar a pista. Està Notei també, quan ara serveix de fons i llança ara a Nate Darling, que falla. El rebot ja és per Kitzenas. Vinga, va, tenim temps, tenim temps. És Colenda, que la passa molt bé, l'interior per Minchev, que es penja l'anella i posa el 64-55. Bona combinació, Colenda-Minchev. Ja estem a 9 i torna a tenir la pilota ara Darling, que se la pica de 3, queda curt el llançament, la pilota se'n va per línia de banda.
3: Massa sol, un tirador com ell, que avui no està tenint el dia, però massa sol.
16: No, encara no ha notat un jugador que la pretemporada de mitjana notava gairebé 17 punts cada partit.
15: Doncs sí, és Notei, amb la pilota es queda bloquejat, la passa per Minchev, aquest a la banda per Colenda de 3, falla, però hi ha una falta claríssima que han vist i han assenyalat els àrbitres d'Aleix Font, pot ser?
16: Sí. Segona, sí, del català. I m'ha semblat ara mirant a la banqueta del Manresa, Josep, que no, Hugo Benítez no és ni a la banqueta.
15: No està ni a la banqueta, això no és bona notícia, que no estigui a la banqueta, suposo, Fernando.
0: No. Abans també l'he estat mirant, sí. I no el veia. I
16: això és que haurà estat més que un cop,
0: sí.
16: Un simple cop a les costelles, com sí, deia l'Aleix, segurament.
15: Doncs vinga, el primer tir lliure, viatges Massaners, viatges de confiança de no, Colenda, cap a dins.
0: Ni a la banqueta ni...
16: Ni al darrere, no.
15: Segon intent per Lucas Colenda, amb el 64-56. Vinga, va, assegurem el tir, assegurant-se Espinyero. Anota Colenda, 64-57. Una tercera oportunitat per Colenda per anar aixugant aquesta desavantatge. Llança... Anota també Colenda. I ja estem a 6. 64-58. Sembla que ha passat ja el temporal, Fernando.
0: Sí, sí.
15: Una miqueta, almenys.
0: Una miqueta.
15: Sí. Compte, sí, perquè sí. Ara Nate Darling fa una passa, dues passes. Molt bé, el toc de dits de Villar impedint l'anotació de Darling. I ara Minchev en el contraatac. Llança taulell malament.
16: Massa
15: forçat, sí. Sí, sí, s'ha empatxat de bimba i serà pilota pel Bilbao Bàsquet. No hem anotat.
0: Perdona, no hi és ni el jugador ni el físio, ni el Marc.
15: El deu està tractant ara mateix. Pilota ja per a Somogyi. Somogyi cap a Darling i rep la falta personal de Villar.
16: S'ha passat de frenada una mica aquí, Villar.
15: Doncs vinga, el Manresa, que ja fa temps que estan bonus, el Bilbao tan sols en porta 3. De faltes.
16: Yeah. Ah, sí, la falta
15: s'ha passat de frenada.
0: Sí, sí.
15: Sí, sí.
16: I jo diria que mala notícia perquè envies a un jugador de línia i potser també doble mala notícia perquè, com deia l'Aleix, amb un tirador com Darling, que encara no havia notat avui, no? Donar-li l'oportunitat d'estrenar-se a través dels tirs lliures és potser donar-li...
15: massa facilitat.
16: Encendre una mica la metxa, que esperem que no sigui, però...
15: De moment ha notat el primer tir lliure, viatges Massaners, viatges de confiança, 65-58, llança el segon, també anota Darling... 66-58, més 8, surt Bilbao Bàsquet. Es produeixen canvis, entre altre cop Hilliard, se'n va Nate Darling. És un canvi ratos perquè la millor manera de fer-te veure. La baixa ja, Rafa Villar, a 2:48 pel final del tercer quart. Rafa Villar cap a Colenda, aquest per Notei. Hem de veure la millor versió de Notei. Mira, doncs entra fins la cuina d'esquena, anota!
16: Sí,
15: ara sí, anota, JD Notei. I posa el 66-60. Messi surt de Bilbao Bàsquet. La té Hilliard. Hilliard no s'atreveix a llançar davant de Notei. La rep a l'interior. Boitier fa un joc de cames. Falla Boitier el llançament. Molt bé, Minchev, la pressió.
0: I no ha fet falta.
15: Defensiva. La té Notei. Notei que troba forat, a punt de perdre la pilota. Se li fa de nit. No, mitja volta de Notei. Anota! JD Notei! S'ha despertat Notei en el tercer quart i això... ens fan col·locar 4 punts, 66-62. Darrers 2 minuts de tercer quart, la té Hilliard, davant de Notei. Hilliard, que es vol tornar a encendre's, a la pica de 3, Hilliard, ala. Triple de Darren Hilliard, triple del Bilbao, triple Kibuk.
18: Kibuk, Albert Disseny, sempre al costat del bàsquet.
15: Sàpiga Hilliard amb Notei, eh?
0: Sí,
3: sí, sí.
15: I Hilliard es pica ràpid, eh?
16: Sí, molt ràpid, però sí, sí. És que estem una mica amb la mateixa història del segon quart, eh, Josep? Bilbao està amb 3 de 4 amb triples i el Manresa amb 1 de 6 en aquest tercer quart.
3: Sí, sí, és que la diferència són els triples, no massa més.
16: Amb aquest nivell d'encert...
0: Tirs lliures potser també, no?
16: Sí, perquè Bilbao n'ha llançat molts
0: 23,
16: més.
0: 23, 24, contra 8, 10.
16: En el rebot també t'està guanyant, sí. Bilbao.
15: Bueno. Minchev ja té la pilota en joc, Minchev segueix botant a l'exterior, la deixa per Notei, Notei que vol trobar forat altre cop, molt bé l'obra per Villar, aquest per Vila de 3, i queda curt el llançament, i el rebot ja és per Aleix Font. Que la deixa per Harold Frey. Vinga, va, anem a jugar en control. Control Group, solucions tecnològiques i per empreses. Quan ara Harold Frey aparta Rafa Villar, segueix votant Frey, segueix votant, fa un alley-oop espectacular perquè l'esmaixi, perquè la trenqui. Surt de Bilbao Basket a Crampel i posa el 71-62. La té Notei. Cap a Pablo Tamba. Notei de 3. Ara falla, queda curt. Però els àrbitres assenyalen falta personal.
16: Falta de Tamba.
0: Són dos tirs.
16: Sí, la falta és de Tamba, són dos
15: tirs.
16: Ah, és
15: de Tamba, sí, sí.
16: Com diu el Fernando, i a més és la quarta de Tamba.
15: És falta clara, crec, no? No? L'Aleix està dient que no. Aleix, digues alguna cosa, que això és la ràdio.
3: Aleix Font és més veterà i...
15: I l'ha tret, i l'ha provat.
16: Han ensenyat la repetició, encara. No.
15: Sí, sí.
16: Han ensenyat l'última esmaixada de Crampel, sí. L'última aliup. Ah, l'estava agafant Tamba,
15: sí, sí, dius. A mi m'ha donat la sensació que l'agafava, Tamba.
16: Ser,
15: que li impedia doncs poder agafar el rebot. De totes maneres, mira, ara entra Buffort un altre, Tamba, segueix a pista.
16: El manté a
15: pista. I entra Ongenda. Ha entrat Ongenda, substituint a Minchev. És un altre canvi rètols porquet. I se n'ha anat també Boutier, i té tirs lliures. Viatges Massaners, viatges de confiança. Aleix Font, el primer cap a dins, i torna a la barrera, l'avantatge de 10 punts, 72-62, 1-0-5 pel final del tercer quart. Segon intent per Aleix Font, que també anota, 73-62, i vinga, va, som-hi, Kids Anàs, som-hi, Resa, Agbo està a pista. Vinga, necessitem els punts també d'Agbo. Veiem a la grada Julen Guerrero.
0: Sí.
15: Era Julen, no?
0: Sí, sí.
15: Fernando. Sí, sí. Doncs vinga, la té ja el Manresa, la té Eric Vila, Vila cap a Villar. Villar s'escora, la deixa per Notei. Notei cap a Ongenda. Ongenda cap a Notei, mou bé l'interior, l'obre ara per Vila. Aquest per Agbo de 3, aquest per Agbo de 3. Triple de Chimus Agbo. Triple Kitzenas, triple Kibuk.
18: Kibuk Albert Disseny. Sempre al costat del bàsquet.
15: Doncs vinga, 73-65, darrers 30 segons, roba la pilota. Oi, quina llàstima, havia robat Agbo.
0: Sí,
15: la pilota segueix en joc.
0: Vamos.
15: I mira, la recuperem, la té Vila, fa una finta. L'obre a la banda pel triple d'Agbo. Oh, quina llàstima, falla Agbo. El rebot per Hilliard, oh, quina llàstima. Aquí ens posàvem a 5, darrers 13 segons, la té Frey. Frey davant té a Rafa Villar, queden 10 segons. Segueix votant Frey. Voldrà fer jugada? No, la passarà Hilliard. La rep Hilliard i se la jugarà Hilliard. No, la deixa cap a Frey, que se la juga de 3 des de 10 metres. Triples. Triples de Harold Frey. Triple del Bilbao. Triple Kibuk.
18: Kibuk Albert Disseny. Sempre al costat del bàsquet.
15: Doncs sembla que avui els hi surt tot, aquests intents de 3. A nosaltres no ens surt gairebé res, des de la línia exterior.
16: A veure, contra això? Contra aquesta última acció? Fer.
15: Clar, no, això no.
0: No hi ha res.
16: Perquè...
0: Si la fiques, potser canvia, sí, però sí, clar, no la fiques...
16: Frey anota gairebé des del mig camp.
0: Sí, sí,
15: doncs doncs amb aquest triple del Bilbao acaba el tercer quart amb el 76-65, més 11 surt de Bilbao Bàsquet davant de Kitzenàs Manresa. Anem a fer un descans.
19: Fem un descans amb Carles Torres Casana, de Teràpies Orientals i Medicina Xinesa.
0: Aquest... Bueno, nos han pillado. En aquest quart han sortit les deficiències que té l'equip per falta d'un parell de jugadors interiors, que ja no estan, les faltes que anem acumulant, que això fa que no puguis tenir la mateixa intensitat. I ells que estan ficant tot i més de moment, no?
16: Sí,
0: i
16: és això, que és...
0: I l'últim triple no pots fer res.
16: No,
3: perquè a més la diferència s'ha vist en aquesta última jugada, no? Tens el teu tirador Agbo, que per mi Vila li dona tard la pilota, però treu, sí, treu un bon llançament i la falla, i Harald Frey no és que hagi tret un bon llançament, no és el llançament que ha de treure, però
15: li ha sortit.
3: La tira i la fica. Li ha sortit la xufla i...
15: I necessitem una mica més d'animació. Necessitem una mica d'animació, però amb la School of Dance, Fernando,
0: on
15: neixen les nostres dancers, al carrer de les Tines 22 de Sant Fruitós, i necessitem això, encert, el perill exterior també.
0: Al principi del partit està més fresc,
16: sí,
0: i la xispa aquella que hem tingut al segon quart i el final del primer quart,
16: sí,
0: ara no l'hem tingut, i el quart aviam com,
16: sí,
0: com l'amarranquem, perquè...
15: És gesta difícil, més 11...
0: Sí, depèn una mica de com sortim ara per intentar igualar una altra vegada el marcador i després arribar amb opcions, però...
16: Sí, a més, a veure, la lesió d'Hugo Benítez et resta un efectiu, a més també està la convocatòria en Abuele, no? Aquest nano de l'U22 que doncs avui no crec que compti en minuts, per tant ja no estàs amb 12, estàs amb 10 efectius, i el que dèiem de l'encert, no? És que el percentatge no pot ser més revelador, 4 de 25 en triples al Manresa, 10 de 19 al Bilbao. Sí que és veritat que estem més encertats amb el tir de 2, hi ha molta diferència amb tir lliure, amb el rebot, doncs bueno, molts factors.
15: Doncs vinga, comença el darrer quart, servei de banda.
20: Faci fred, faci calor, Expert Joanola és la solució.
15: La té Harald Frey, 76 a 65. Harald Frey, que la deixa per Normantes, que penetra, llança, falla, i el rebot és per Notei. Vinga, va, contraatac, a córrer, contraatac de Kitzanàs, la deixa Notei per Rafa Villares, menja una xapa, reclamen que la pilota ja havia tocat en ella, hi havia tocat taulell, i mira, els àrbitres no ho han vist així, el que passa que el Bilbao ha perdut la pilota, i torna a ser pilota de Kitzanàs Manresa.
16: Quin tros de tap, que s'ha menjat Rafa Villares, si no havia de valer la canasta.
15: Sí, Rafa Villares cap a Notei, mitja volta de Notei, troba forant Notei, llança taulell Notei, falla, però allà estava un Genda per rebentar-la davant de Bastien Bautier, i posa el 76 a 67, el 15è punt ja d'un Genda, impressionant.
0: Bé.
15: Pilota ja pel Bilbao, pilota per Hilliard se la pica de 3, triple de Hilliard. Triple del Surne Bilbao Bàsquet, triple Kibuk.
20: Kibuk Albert Disseny, sempre al costat del bàsquet.
15: I ara hem perdut la pilota, hem fet camp enrere, o no sé què decidir, un dels àrbitres assenyalava ja que era camp enrere, però els altres crec que s'ho paren a mirar. Estem veient repetida el tap.
16: Sembla que està plegat.
15: Que li ha fet Crampel a Villar. I també l'esmaixada d'un Genda. Finalment no és... No? Sí, és camp enrere, és camp enrere. És camp enrere. Demana challenge a Diego Campo. La primera vegada que l'ha demanat no li han fet cas. Ara veurem si finalment li fan i poden revisar aquesta jugada.
0: Cortés l'ha dit, o sigui,
15: no.
0: Lo que tu
15: no,
0: vulguis,
15: que no,
3: No, el camp enrere només es pot revisar els dos últims minuts. Partit.
15: Doncs vinga, serà pilota ja pel conjunt bilbaí. Quan torna a entrar Bufort, se'n va Rafa Villar. És un canvi, rètols porquet, la millor manera de fer-te veure. Se'n va Harald Frey també per part del conjunt de Jaume Pons Arnau, i se'n va de 12 al Surne Bilbao Bàsquet. Serveix ja al Bilbao, la té ja Hilliard, marcat per Bufort. Hilliard a punt de trepitjar línia de fons, el Hilliard la passa a la Remanguiller cap a Bautier, que falla la primera, però la segona no, l'esmaixa Bautier, esmaixada de Bautier, posant el 81-67, comença a fer una mica de pupa aquest resultat, sí, més 14, la té Bufort.
16: Hilliard fa una mica el que vol, ara mateix.
15: Sí, Bufort cap a Bassas, que llança una bomba, anota, Ferran Bassas, 81-69, vinga va, som-hi Kitzanà, som-hi Resa, la baixa ja amb tranquil·litat Somogi es desfà de Bassas, la passa a l'interior per Bautier, que no anota, però provoca la falta personal, doncs serà d'un Genda,
16: tercera del pivot del Manresa.
15: És tot just la primera falta personal d'aquest darrer quart, La falta...
16: La passada cap a Bottier era de Hilliard o de Somogyi?
15: De Hilliard.
16: Doncs, si no? És de Hilliard, em sembla que és de la que anota un tir lliure i ja compta l'assistència.
3: Sí.
16: No?
1: Sí.
16: Doncs, si anota un tir lliure a Bottier, portarà ja 8 assistències.
3: Però ha d'anotar el primer.
16: El primer, d'acord. O sigui, em refereixo que no és només que Hilliard ens estigui creant problemes a partir de la seva anotació, sinó que també està sabent trobar molt bé els seus companys.
15: Els espais. Sí, sí.
0: Generant pel company.
15: Doncs anota, ha anotat, no?
16: El
15: tir lliure. Viatges Massaners, viatges de confiança, 82-69. Segon intent per Bastien Bottier. Llança, anota també, 83-69. Viatges Massaners, viatges de confiança. Se'n va Hilliard a la banqueta. Ara entra Darling, Nate Darling, entre els aplaudiments del públic del Bilbao Arena. Amb aquest més 14 a 8-0-9 per arribar al final del partit. La baixa Bassas, vinga va, marcat per Somogyi, i falta de Somogyi, clara, claríssima. La falta del jugador hongarès del Surne Bilbao Bàsquet. Servirà de banda. Quitzenàs Manresa, servei de banda, expert Joanola.
20: Faci fred, faci calor, expert Joanola és la solució.
15: Doncs vinga, servirà... Ferran Bassas, precisament, serveix Bassas, la deixa per Buford, aquest altre cop per Ferran. Ferran no vota ara, la comença a votar Ferran, vol trobar un espai, la passa de la Remanguiller cap a d'esquena, cap a Onguenda, perd la pilota Onguenda, no se l'esperava aquesta pilota, la té ja a Somogyi, l'obre a la banda pel triple que falla a Normantas, el rebot per Onguenda, la deixa per Buford, Buford se l'escora a la banda, Buford la passa a l'altra banda, ui, és que es pensa que feia 2 metres Bassas, no ha pogut agafar aquesta pilota, i ara juga ràpid el Bilbao, anota Margiris Normantas a sota la pintura, 85-69, més 16, Surne Bilbao Bàsquet. I crec que Diego Campo ha demanat temps mort, perquè se'ns està anant una mica ja el partit.
0: Acabant les piles.
15: Sí, sí. Anem a fer un descans. Sí, sí.
21: Fem un descans amb Carles Torres Casana, de Teràpies Orientals i Medicina Xinesa.
16: No, deia dir que està començant a agafar una mica això cara de correctiu. I, home, jo crec que el partit no ha estat tampoc perquè el Manresa sorti escaldat de Bilbao, ni molt menys. I sembla com si els jugadors ja, com si els hi estigués costant la mateixa dinàmica del partit, no? Allò que veus que ho intentes, que ho intentes...
0: Llarg.
16: Sí, i que no ho aconsegueixes. Mira, a veure si escoltem a Diego Campo.
22: Open! Open! Pass the ball and keep playing! So, we avoid the turnovers and we play easy. Here on fast break, we have 2 men... Slow down and now explore how the situation. Think on the pick and roll. If he holds, I have to stay. See? If somebody move, I have to be in the right triangle. Right positioning. Pablo, Eric.
15: Un partit com el d'avui exigeix molta condició física. Creieu que potser se'ns ha acabat una mica?
16: No, jo crec que
3: no. No.
0: Més per el resultat que estava bé, ara que ve pel tema físic, crec jo, eh?
16: Sí,
0: comences a veure que no i bueno...
16: I l'altre equip al revés, no? Agafa embranzida, a més, està encertat, sí.
15: Doncs vinga, serveix ja al conjunt manresà, Quitzenàs, la té Ferran Bassas. Vinga, va, juguem amb somriure. Clínica La Dental, doctora Marín, 18 anys, oferint el millor somriure de la comarca del Bages. Ha rebut la falta a Ferran Bassas
16: de Somogyi.
3: I el que hem sentit d'Ocampo és que estaven abusant massa del bot, han de passar, han de jugar més fàcil...
15: Doncs vinga, la té ja Buford, 7-28 pel final del partit, Buford que penetra, llança a taulell, falla Buford, finalment la pilota ha quedat rebotada, l'última en tocar ha estat a Bottier, i ha sortit per línia de banda, per tant servirà Quitzenàs Manresa, servirà Ferran Bassas.
16: Sí, però tot i que hagi fallat, una altra bona acció de Buford en atac, eh?
15: Sí, sí, mira, Minchev es queda sol, llança de 3, falla Minchev, el rebot per Buford, llàstima, se li ha esmunyit, però l'última en tocar... Ha estat Petrasek i, per tant, és pilota pel Manresa. Justet, eh? No ho he acabat de veure massa clar, però mira, millor. Pilota ja per Bassas. Bassas cap a Minchev. Minchev a punt de... Ui, perd la pilota Minchev. La recupera Wauthier, que la deixa cap a Somogyi. Somogyi segueix votant cap a Darling. Darling cap a Wauthier. Wauthier s'atura, la deixa Somogyi, els hi queden 8 segons. Somogyi troba forat, llança, safateta, falla. El rebot, ui, el rebot per Wauthier. Wauthier cap a Petrasek de 3, falla. El rebot, el rebot, el rebot. Vinga, va, Agbo, molt bé. Recupera Agbo. Ui, una passada, tiro a Muñeco. Cap a Somogyi, l'ha tornat a recuperar Agbo, amb una mica de sort. I la té ja Bassas. 6-40 pel final del partit. Hem d'anar jugant aquesta desavantatge. Bassas cap a Minchev. Es fa lloc a dintre la pintura. Llança Minchev. Sí. Molt bé. Anota Jordan Minchev. 85-71. Més 14. Surne Bilbao Basket. La baixa ja Normantas. Marcat per Chibuzo Agbo. Normantas es centra. La passa a la banda pel triple. Sí. Triple, triple, triple. 88-71, triple de Somogyi, triple Kibuk Albert Disseny.
1: Kibuk Albert Disseny, sempre al costat del bàsquet.
15: Doncs tornen ara els 17 punts, 88-71. Cada vegada és més difícil, Minchev se la pica de 3, triple de Jordan Minchev, triple Kitzenes, triple Kibuk.
1: Kibuk Albert Disseny, sempre al costat del bàsquet.
15: 88-74, troba forat massa fàcil Normantas, que fa un 2 més 1 amb la falta de Chibuzo Agbo.
16: Que també serà la quarta.
15: Ai, és la quarta d'Agbo, 90-74, i si, vale, està molt bé que notem triples,
0: sí, per fi, però clar, darrere...
15: a darrere estem tubets, eh?
0: De...
15: I Agbo, mira, se'n va a la banqueta, Chibuzo Agbo, Bufort també se'n va a la banqueta... Sí. És un doble canvi rètols, porquet. La millor manera de fer-te veure, tindrà Normantas els tirs lliures. Tirs lliures, viatges massaners, falla Normantas el tir lliure addicional, no anota, i ja la té J.D. Notei, cap a Tamba, a la banda, per a Ferran, Ferran Bassas, cap a Notei, Notei troba forat, molt bé Notei, entra fins la coina, anota J.D. Notei, que li estem veient detallets a Notei avui.
16: Sí, ha d'anar a poc agafant confiança i ritme.
15: 90-76, més 14, darrers 5 minuts i 15 segons de partit. Harald Frey, Petrasek es mostra per allà, és qui rep la pilota. Petrasek cap a Darling, aquest combina molt bé amb Petrasek, que entra fins la cuina, com Pedro por su casa, es maixa Petrasek i posa el 92-76. Notei, jugada ràpida ara de Kitzenes cap a Tamba, que rep la falta personal de Wauthier, que és la quarta ja.
16: Sí.
15: Quarta falta personal de Wauthier, claríssima,
16: sí.
15: Impedint que pugui fer ni tirar. I serà pilota pel Manresa, se'n va Wauthier precisament, se'n va Normanta, són canvis rètols, porquet. La millor manera de fer-te veure. I tirs lliures. Viatges massaners, viatges de confiança de Pablo Tamba. El primer fora. El primer de Tamba fora. No sé com tenim el percentatge de tirs, però recordo aquelles 3 de Dagbo eren?
16: Sí, està amb un 7-12 al Manresa.
15: 7-12. Clar, el Surne Bilbao Basket 24-29.
16: Sí.
15: Clar, 29 vegades, eh?
3: Anem poc i fallem.
15: I fallem massa. Anota, però, el segon tir lliure, viatges massaners, viatges de confiança, Tamba, posant el 92-77, se'n va a la banqueta, ha entrat entre Rafa Villar.
0: Hem de mirar de rebaixar la diferència aquesta.
16: Sí, perquè... de cara a possibles averajos, podria ser important.
15: Doncs vinga, Harald Frey li fa un alió facilíssim. Cap a Linason, jugant a plaer ara ja el Bilbao Basket, anota Linason, 94-77, Rafa Villar entra amb empentes i rodolons, no anota, i ja és pilota altre cop pel Bilbao. Sortirem derrotats, el que no sé és si sortirem molt escaldats o aixugarem una miqueta aquesta diferència. Darrers 4 minuts i 15 segons, la té Frey, llança de 3, falla, el rebot per Minchev, vinga va, compte que es podria haver fet mal, coixeja una mica sí, Rafa Villar, quan ara rep la falta personal Notei
16: de l'Eix Font,
15: sí.
16: També la quarta serà seva.
3: 94 punts a falta de 4 minuts. Compte, són molts,
15: compte,
3: eh? Són molts. Sí que ens falta anotació, perquè ens falta Timmy Allen, perquè...
0: Sí, però al darrere ens falta...
3: Però...
15: Falta intensitat, sí, ens falta...
16: Que has tingut avui al davant un equip que ha estat molt encertat, eh?
0: Sí.
15: Sabíem també... que era difícil, guanyar aquí,
3: sí.
15: A Mirivilla. Mira, triple de Jordan Minchev, triple Kibuk.
2: Kibuk Albert Disseny, sempre al costat del bàsquet.
3: Doncs Minchev, que ja està amb els seus 10 punts, solen ser les seves mitjanes.
15: Doncs vinga, pilota ara per Darlings, a la pica de 3 Darling, falla, el rebot llarg és per Rafa Villar. Rafa Villar vol encarar a Harald Frey i rep la falta personal del noruec.
16: Segona, no? De Frey.
15: De l'Eix Font, és finalment? Sí, és la falta de l'Eix Font. La falta de l'Eix Font, jo em pensava que era de Harald Frey, a l'Eix Font, crec que és la quarta, ja queda eliminat.
3: Cinquena.
15: Cinquena. Se'n va a la banqueta, és un altre canvi, rètols porquet. Veiem la repetició, sí, clar.
16: Ah, sí, perquè fica la mà a l'Eix Font.
15: Sí, ha ficat la mà a l'Eix Font.
16: Doncs vinga, primer eliminat del partit.
15: El primer, 94-80 més 14, Surne Bilbao Bàsquet tindrà tirs lliures. Rafa Villar, viatges massaners, viatges de confiança, el primer fora, i moltes coses a corregir d'aquest primer partit, i tindrà un segon intent Rafa Villar, viatges massaners, viatges de confiança, aquest sí, assegurant el tir amb assegurances Piñero, la millor assegurança, i posa el 94-81. La té Harald Frey, 3-30 pel final. Linason cap a Hilliard. Hilliard cap a Frey, altre cop pel nord-americà. Hilliard torna a combinar amb Frey a l'interior, ara per Linason. I hi ha la falta personal de Minchev.
16: Li ha de fer la falta a Minchev perquè pràcticament li havia guanyat molt bé la posició Linason i no podia amb ell.
3: Tenim informació del club. Es confirma el cop a les costelles de Hugo Benítez i ens ha arribat ara, no disputarà més minuts, ja l'hem vist que no estava a la banqueta,
15: sí.
3: Però confirmem que és
15: un cop a les costelles.
3: A les costelles.
15: Doncs veurem a veure el temps de baixa que podrà estar ara Hugo Benítez, quan ara el triple de Colenda, triple! Kitzenas, triple Kibuk!
2: Kibuk Albert Disseny, sempre al costat del bàsquet.
15: Doncs estem a 10 punts, a 2.55. Hi ha temps encara,
16: sí.
15: Fernando.
16: I 16 punts de Colenda, que jo no havia caigut amb la seva anotació avui, també molt important.
15: Harald Frey es frena, llança, anota i posa els més 12, 96-84. Baixa la pilota, Villar. Segueix votant Villar, combina, no, llança Villar, falla Villar, el rebot, ui, aquí suposo que se li ha quedat, què faig, li passo o tiro i ha fet un mig-mig, no? Sí. Amb Minchev, i és pilota i falta de Villar, i serà, doncs, el Manresa està en bonus?
16: Sí, diria que sí, a veure si ens ho confirmen ara, no sé si aquesta falta de Villar
15: faltes,
16: ha estat la quarta.
15: Potser ha estat la quarta.
16: Diria d'aquest quart del Manresa.
15: Sí, és la quarta, i per tant és pilota ja pel Bilbao, Surne Bilbao Bàsquet. Vinga, va, hem de jugar en control grup, solucions tecnològiques per a empreses. Linason. Linason cap a Hilliard, fa una finta davant de Villar, entra, penetra i a falta personal de Villar, i ara sí que aniran a la línia de tirs lliures. 96, amb aquest 96-84, i sí, home, encara hi ha alguna esperança, Fernando, però
0: sí.
15: La dinàmica no
0: acompanya, però sí, hauríem d'int

0: Ha notat Killier, el Ter Lliure, sí, viatges sí. Massaners, i després ha servit Vila, Eric Vila, cap a Bassas, no s'han entès. La cara d'Ocampo és un quadre.
1: És això, és acabar...
0: La mala passada d'Eric Vila cap a Ferran Bassas, la pressió del jugador del Bilbao, i la torna a tenir. Mira, la passada a l'interior de Frey cap a Petrasek, anota sota la pintura... I, perdó, Petrasek Osomoji, no sé qui... Era Petrasek, era... Krampel, i anota i posa el 99-84. La pilota ja és per Kitzenas, pilota per Colenda. Colenda es fa lloc, llança... No, la passa molt bé l'interior. Cap a Ongenda, que es maixa, la trenca, la rebenta... I fa el seu 17è punt.
2: Bueno, hi ha moltes coses a millorar, però la parella Colenda...
0: Sí, sí, 99-86, més 13, surt de Bilbao Bàsquet, i els àrbitres aturen el joc perquè hi ha hagut una falta personal.
1: Eric Vila.
0: Que jo no l'he vist, mira, Vila ja se'n va. Se'n va Vila,
2: no, sí que...
0: ha estat tan sols la primera, però se'n va ja a la banqueta.
2: Sí, però ha regalat una pilota, ha fet una falta ara tonta.
0: Coses, home, coses a millorar, evidentment, hi ha coses a millorar de Vila i d'aquest partit,
2: de tots.
1: És el primer partit,
0: sí, sí.
1: Et falten, jo diria que 3, potser dels 5 jugadors més importants de la plantilla, Hugo Benítez, que pel problema que ha tingut a les costelles, més Allen i Oriola, que per mi són dels més importants de l'equip, tens un Notei que encara està trobant sensacions, i davant tens un Bilbao que doncs, avui ha estat molt encertat.
0: I que està més rodat, el Bilbao, com a equip.
1: Sí, sí, sí.
0: Ha notat els dos tirs lliures.
2: Un bloc de 7 jugadors.
0: Doncs vinga, pilota ja per Chibuzo Agbo, que la deixa per Ferran Bassas, i hi ha hagut una falta personal en atac sobre Krampel.
1: De Colenda.
0: De Colenda, que l'ha atropellat. I serà pilota pel Bilbao amb aquest més 15, 1-33. Sortirem amb una mica de pupa de Bilbao Arena.
1: A veure, i que estàs jugant a casa d'un equip de play-off.
0: I campió de la FIBA Europe Cup.
1: De la FIBA Europe Cup, i que va, com has dit tu, Josep, al principi del partit, va quedar setè a la Lliga de l'any passat. Vull dir que no és qualsevol.
0: Que sabíem que seria molt difícil.
1: Una sortida complicada, sí.
0: I hi ha resultat ser així. Harald Frey cap a Normantas cap a Frey, cap allà està fent pantalla Linason, llança Frey a taulell, anota Frey, posant el 103-86, i estan ja més 17 altra vegada. Vinga, va, Bassas, llança una bomba, Bassas, no anota, i la pilota, diuen que l'últim en tocar, sortir per línia de fons, l'últim en tocar ha estat Ongenda, i serà pilota pel Surne Bilbao Bàsquet. Pot ser que sí, amb l'impuls, però ara ja no ve d'aquí.
1: No.
0: I per tant, pilota pel Bilbao, que passi ràpid aquest minutet, i la té Hilliard, que amb Hilliard tenint la pilota no passa massa ràpid. La pilota la deixa ara per Normantas a l'interior per Hilliard, per Linason, perdó, i treu altra falta Agbo. Personal d'Agbo, jugador eliminat.
1: Sí.
0: Doncs vinga, un altre jugador eliminat d'aquest partit. Ja veiem que podria molt ben passar que hi haguessin eliminacions en aquest partit, veient el primer quart amb tantes faltes personals que havien hagut. Tindrà tirs lliures Linason.
2: Sí, sí, però avui no és per queixar-nos de l'arbitratge, però avui no... Tampoc estan arrencant la temporada.
0: També estan arrencant la temporada, Aleix. Nosaltres també estem arrencant la temporada. No hi ha partit que faci jo que no digui Baxi, per exemple. No passa res, home.
3: Està a l'esquena de la samarreta.
0: Està a l'esquena. És que a més està a l'esquena que et ve.
1: Això ens passarà també, però...
0: Ens passarà. El primer que falla Linason, el segon sí que la nota, viatges Massaners, viatges de confiança, Linason assegurant el tir, amb assegurances Piñero. La té ja el conjunt manresà, la té Ongenda cap a Ferran Bassas. Ferran Bassas l'obra per J.D. Notei, que mira, es pica un triple, anota Notei, triple Kibuk, triple Kitzenas Manresa.
4: Kibuk Albert Disseny, sempre al costat del bàsquet.
0: 104-89, darrers 30 segons de partit. Harald Frey voldrà combinar amb Linason? No, se la pica de 3, Frey. Apa, un altre triple de Frey, que ja fa pupa. Triple del Bilbao, triple Kibuk.